0: L'Orquestra Simfònica de Tenerife, dirigida per Víctor Pablo Pérez, ens ha interpretat el ballet Don Quixot de Robert Gerhard.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir el violoncel·lista Lluís Claret en un enregistrament de l'any 1993 interpretant la suite per a violoncel número 3 en do major, número de catàleg 1009 de Johann Sebastian Bach.

0: El violoncel·lista Lluís Claret, en un enregistrament de l'any 1993, ens oferia la suite per a violoncel número 3 en do major, número de catàleg 1009 de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: A continuació us oferim el quintet de corda número 2, Köchel 515, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió dels membres de l'ensemble 415.

Els membres de l'Ensemble 415 han interpretat el quintet de corda número 2, Kehl 515, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la programació de Catalunya Música ara per sentir el Tedeum per a soprano, tenor, cor i orquestra de Georges Bizet. En sentim la interpretació d'Àngela Maria Blasi, soprano, Christian Elsner, tenor, el motet en cor de Munic i l'Orquestra Simfònica de Munic sota la direcció de Hans Rudolf Zebelai.

S'acaba aquí el Tedeum per a soprano, tenor, cor i orquestra de Georges Bizet. N'hem sentit la interpretació d'Angela Maria Blasi, soprano, Christian Elsner, tenor, el motet en cor de Munic i l'Orquestra Simfònica de Munic sota la direcció

Ara ens acompanyarà el concert per violí, corda i continu en la major, Riom 348, un dels concerts del recull La Cetra d'Antonio Vivaldi. El sentim en la versió de la violinista Rachel Podger i la Societat Barroca Holandesa.

0: La violinista Rachel Podger i la Societat Barroca Holandesa interpretava el concert per violí, corda i continu en la major, Riom 348 del recull La Xetra, d'Antonio Vivaldi.
1: Catalunya Música.

De Franz Schubert podrem sentir tot seguit la Simfonia número 3 en re major, Deutsch 200, interpretada per l'Orquestra del segle XVIII, dirigida per Franz Brüchen.

0: Acabem de sentir la Simfonia número 3 en re major d'Och 200 de Franz Schubert en la versió de l'orquestra del segle XVIII dirigida per Franz Brüggen.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir la suite per piano Souvenir, opus 28, de Samuel Barber, interpretada pel pianista Daniel Pollack.

0: Acabem de sentir la suite per piano Souvenir, opus 28, de Samuel Barber, interpretada pel pianista Daniel Pollack.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara, si seguiu amb nosaltres, podreu sentir la suite de l'òpera El gall d'or, de Nikolai Rimsky-Korsakov, una obra de l'any 1907 i estrenada l'any 1909 a Moscou. El llibret d'aquesta òpera està basat en un conte d'Alexander Pushkin. És una sàtira hàbilment disfressada de la corrupta cort del tsar Nicolau II i dels seus incompetents caps militars. Sentim-ne la versió de l'Orquestra Simfònica de Seattle sota la direcció de Gert Schwartz.

0: S'acaba aquí la suite de l'òpera El Gall d'Or, música de Nikolai Rimsky-Korsakov, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Seattle sota la direcció de Gerhard Schwarz.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb música coral d'Eric Whitaker amb el seu Aleluia, que ens ofereixen els Eric Whitaker Singers sota direcció del mateix Eric Whitaker.

0: Era l'Aleluia d'Eric Whitacre en la versió dels Eric Whitacre Singers sota la direcció del mateix compositor.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el concert per a violí i orquestra en mi menor, opus 64 de Felix Mendelssohn, en la versió de Nikolai Schneider, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel, sota la direcció de Zubin Mehta.

0: S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn, que hem sentit interpretat per Nikolai Znaider, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.
1: Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir la suite francesa per clave número 1, número de catàleg 812 de l'àlbum d'Anna Magdalena de Johann Sebastian Bach. L'intèrpret és el clavecinista Nicholas McGuigan.

Nicholas McGuigan Clave ens interpretava la suite francesa per clavecí número 1, número de catàleg 812 de l'àlbum d'Anna Magdalena de Johann Sebastian Bach.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir el quintet amb clarinet en si menor, opus 115, que Johannes Brahms va compondre l'any 1891. El sentirem en la versió de Joan Enric Lluna, clarinet, i el quartet de corda de Tòquio.

0: Així s'acaba aquesta joia de la música de cambra romàntica, el quintet amb clarinet en si menor, opus 115 de Johannes Brahms, una obra de l'any 1891 que hem sentit en la versió de Joan Enric Lluna, clarinet i el quartet de corda de Tòquio.
1: Catalunya Música.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Tot seguit sentirem la polonesa per a piano en fa sostingut menor opus 44 de Frédéric Chopin en la interpretació que en fa el pianista Maurizio Pollini.

0: El pianista Maurizio Pollini interpretava la polonesa per a piano en fa sostingut menor, opus 44, de Frédéric Chopin.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara amb música coral. Sentim el motet Ave Verum Corpus de William Byrd, interpretat pel conjunt de Thales Scholars que dirigeix Peter Phillips.

0: Música de finals del segle XVI, sentíem el motet Ave Verum Corpus de William Byrd, interpretat pel conjunt de Thalys Scholars que dirigeix Peter Phillips.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

0: Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major opus 27 número 4 de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vanier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música sentint la suite per orquestra en fa major, opus 33, que Albert Roussel va compondre l'any 1926. L'obra consta dels moviments Preludi, Sarabanda i Giga. Ens acompanya l'Orquestra Nacional de l'Illa de França sota la direcció de Jacques Mercier.

0: Albert Roussel és l'autor d'aquesta suite per a orquestra en fa major, opus 33, obra de l'any 1926, que sentíem en la versió de l'Orquestra Nacional de l'Illa de França, dirigida per Jacques Mercier.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El compositor britànic Bob Chilcott és l'autor del cicle de cançons Faules d'Isop que ara sentirem, en aquesta versió del Bellenstein Concert amb Christopher Fink com a director.

0: El cicle de cançons faules d'Aesop de Bob Chilcott és el que ara mateix sentíem, música d'aquest autor britànic contemporani interpretada pel Valencian Concert amb Christopher Fink al capdavant.
1: De Xavier Montsalvatge podrem sentir ara els tres divertimentos per a piano, de Chiso en forma de xotis, dolce en forma de vanera i vivo en forma de vals jota. És una obra original per a piano sol, composta l'any 1941, tot i que se n'han fet diversos arranjaments. Nosaltres en sentim la versió original, interpretada per Jordi Massó.

0: Són els tres divertimentos per a piano de Xavier Montsalvatge, Deciso en forma de xotis, Dolce en forma de panera i Vivo en forma de vals jota, una obra composta l'any 1941 que ens oferia el pianista Jordi Masó.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
3: El recull Sacre Symphonie, publicat el 1597, inclou la canzone duodecimi toni a 10 veus de Giovanni Gabrieli, que sentim avui aquí a Catalunya Música, en la versió del Concerto Palatino dirigit per Bruce Dickey.

0: Aquesta era una de les canzoni instrumentals de Giovanni Gabrielli, la canzon duodecimi toni a 10 veus que interpretava el concerto palatino que dirigeix Bruce Dickey.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem a continuació a sentir un motet del compositor francès Jean Mouton, que va viure entre els anys 1459 i 1522. És el motet que porta per títol Factum est Silentium. Ens acompanya el conjunt de Brabant Ensemble sota la direcció de Stephen Rice.

0: Música composta a finals del segle XV és el motet Factum est Silentium del compositor Jean Mouton. Sentíem el conjunt de Brabant Ensemble sota la direcció de Stephen Rice.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Del compositor britànic John Dowland és la pavana que us oferim tot seguit aquí a la nostra sintonia. És la pavana de Mr. John Langton i us l'oferim en la versió que en fan José Miguel Moreno al llaüt i Eligio Quinteiro a la tiorba.

0: El tiorbista Eligio Quinteiro i el llautista José Miguel Moreno interpretaven la pavana Mr. John Langton, pavana catalogada amb el número 14 al catàleg del britànic John Dowland.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Música de Dmitri Shostakovich per continuar la nostra programació. Sentim la suite de jazz número 1, una obra composta l'any 1934 i que consta d'un vals, una polca i un foxtrot. Ens acompanya la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Celli.

0: S'acaba aquí la suite de jazz número 1 que Dmitri Shostakovich va compondre l'any 1934. Hem sentit el vals, la polca i el foxtrot en la versió de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Riccardo Celli.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Per continuar avui la programació de Catalunya Música, us proposem la Missa Criolla d'Ariel Ramírez, en la interpretació de Josep Carreras, tenor solista, dels instrumentistes Ariel Ramírez, al clavecí i al piano, Domingo Cura i Jorge Padín, a les percussions, Arsenio Zambrano, al charango, Lalo Gutiérrez, a la guitarra, i Raúl Barboza, a l'acordió, de la coral Salvé, de Laredo, i del grup Huancara, dirigits per José Luis Ocejo.

0: És el preludi opus 34, número 21, de Dmitri Xestakóvitx, que hem sentit interpretat per la pianista Yelena Rozanova.
1: Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Bon dia, són les 9 i avui és dimarts 14 de juliol.
0: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí a l'estudi 14 de Catalunya Música per acompanyar-vos en aquest matí de juliol.
1: L'estiu és un bon moment per fer activitats amb les criatures. Avui l'Esther Plana ens farà uns quants suggeriments.
2: I en encetar la segona hora, a partir de les 10, viatjarem a les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà, on des d'aquest mes de juliol i fins a res, el primer cap de setmana d'agost, el Dansàneu celebra 35 anys d'història i per parlar d'aquest festival ens acompanyarà la seva directora artística, la Ruth Martínez.
1: Benvinguts a Tots els matins del món, versió estiu.
2: Comencem. Fa una setmana que el nostre lladoner ha arrelat en aquest estudi, l'estudi 14, el de Catalunya Música. I sembla, pel que veiem, Rosa, que s'hi troba bé, eh?
1: I tant.
2: I nosaltres també.
0: A l'ombra del lladoner, amb Raimon Colomer.
1: Si hi ha un compositor capaç de convertir un vals en una petita obra d'art, aquest és Johann Strauss fill. Bombons vienesos fa honor al seu títol. És una música elegant, refinada i plena d'encant.
2: I la nota d'en Raimon Colomer, que ens ha deixat aquí a l'ombra del lladoner, afegeix: i amb la Filarmònica de Viena, aquest repertori sembla parlar la seva llengua materna.

0: Jo també aplaudiria. Xavier, es pot començar d'una manera millor, un programa d'estiu?
1: Com vols començar millor? I amb aquests bombons vienesos, eh? De Johann Strauss, fill, amb l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per un gran mestre, no, Rosa?
0: I tant que sí, el Georg Petra.
1: Continuem sota l'ombra del nostre Lledoner, ara amb John Ireland, que va saber trobar la poesia en les petites coses.
0: Les peces breus del recull per piano Fulls d'un quadern de nen aboquen al món de la infantesa amb una sensibilitat lluny de qualsevol sentimentalisme.
1: Música discreta, però també plena de matisos, que ens convida a escoltar-la des del silenci.

0: Era Fulls d'un quadern de nen de John Ireland amb Eric Parkin al piano.
1: Quina manera tan elegant i sensible de començar avui quan són un quart de deu i un minut del matí.
2: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
0: I en aquesta versió d'estiu de Tots els matins del món, obrim una nova entrada de la nostra particular Vivespèdia.
2: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
1: Joan, benvingut un dia més al programa.
3: Moltes gràcies, Xavier, Rosa, bon dia.
0: Bon dia, Joan.
3: Què tal, com esteu?
1: Bé, amb moltes ganes de saber avui, a veure, quina manera de binomi ens portes.
3: Avui, bé, és relativament fàcil.
0: Un clàssic, avui.
3: Avui un clàssic, d'aquells que segur que quan els hi dius en els oients. Parlarem d'alguns dies de binomis, la majoria, doncs segur que hi haurà el major menor. Doncs sí, efectivament, avui tenim...
1: No hi podia faltar.
3: El binomi d'antonomàsia, que és el major menor. Els tons en mode major, els tons en mode menor. No?
0: I estaria bé, Joan, que ens recordessis d'on ve aquesta diferència de modes i com s'associa als diferents efectes o estats d'ànim de la música.
3: Ho has dit molt maco, els estats d'ànim. I és que realment, diguem que tot el que és el treball del llenguatge musical està posat al servei de la transmissió d'una informació, diguem-ho així, entre cometes, a grans trets, emocional. I aquí està, doncs, que el mode major o el mode menor tenen aquesta funció. Són els dos modes que tenim en la música tonal, són els dos pilars, diguem, de la música tonal occidental, i el secret que diferencia un mode major o un mode menor, o diguem-ho d'una manera que s'entengui, quan diem do major, re major, mi major, fa major, etc., o do menor, re menor, mi menor... La diferència és la distància entre la nota, l'altre dia parlàvem dels intervals, la tònica, que és la primera, la que dona nom al to, en aquest cas si és do major, el do, i el tercer grau, que és el modal, per això es diu modal, perquè és el que defineix el mode, si és major o menor. Si diguem, la nota modal està a 4 semitons de la tònica, vol dir que és major, i si baixes mig to, llavors és mode menor, és a dir, do, mi... Do, mi... És aquí.
1: Aquí la diferència.
3: Aquest mig toc que baixa una mica, de cop ens ha posat a tots melanconiosos, i mira que desafino, però,
1: no.
3: Però vaja, fins i tot quan s'interpreta, de cop notes un canvi d'atmosfera. Com que potser els oients ni se n'han adonat, perquè la subtilesa de la meva manera de cantar...
1: Sí, jo crec que ho han percebut,
3: Però igualment deixa'm Xavier, mostrar-ho d'una manera una miqueta més tangible, Mira, agafarem una peça que la coneixem tots, el Frère Jacques.
1: Sí.
3: Frère Jacques. Sabíeu que hi ha una teoria molt xula que diu que potser aquest cànon el va escriure Jean-Philippe Rameau i que no es va publicar fins després de la seva mort? És probable que ell el fes servir com que va ser un home que va establir alguns paràmetres pedagògics, alguns llibres, etc. Hi ha una teoria, és una teoria, s'hauria d'acabar de confirmar. El Frère Jacques l'havíem cantat tots al col·le, recordeu que la senyoreta ens dividia en diversos grups. Va, ara comenceu vosaltres.
1: Després els altres. Anar seguint.
3: Doncs ara sentirem el cànon, que està escrit, òbviament, en mode major.

0: Joan, em fa retrocedir en el temps, eh?
1: No m'estranya.
0: Amb aquest popular cànon, Frere Jacques, que hem sentit interpretar amb veus i fagots a l'estil barroc, eh? Però ara ens falta la versió en mode menor.
1: Exacte. Abans ja hem explicat el truquet per fer que aquesta melodia sigui en mode major i passar-la a mode menor. Aleshores, fixeu-vos que la melodia fa... Si agafem el tercer grau, que és el... I el baixem mig to... Ta, ta, ta, ta. De cop, aquest mig to...
2: Sí, es nota molt.
1: Es nota, i aleshores el compositor Gustav Mahler fa servir aquest truquet tan fàcil a la seva primera sinfonia, la Sinfonia Tità, en el tercer moviment, i sembla que la intencionalitat de Mahler és recordar la seva pròpia infantesa. Hem de pensar que Mahler vivia en un poble txec, en una comunitat jueva, i que va veure com tots els seus germanets que anaven naixent, molts anaven morint. Mm. Que això era bastant habitual, sí. A Pau Casals li va passar el mateix. Mm. I aleshores, doncs, ell recordava la infantesa amb aquest punt així com trist, i agafa el cànon del Frere Jacques, que és la innocència, el que sí, molt bé, Xavier, sí, sí. El retorn al passat, i el passa menor. I de cop passa a ser, no direm una marxa fúnebre, perquè potser no seria la paraula, però acaba sent com tristot. I a més, tenint en compte que li fa fer els instruments greus de l'orquestra.

0: i l'Orquestra Simfònica de Baden-Baden i Friburg ens està interpretant aquest començament del tercer moviment de la Simfonia número 1 Tità de Gustav Mahler, i realment es nota tot això que deies.
1: Sí, és intentar fer una pinzellada de la infantesa, però donant-li aquest color com tristot, no? com melanconiós. Bé, és una percepció subjectiva del compositor.
2: No, jo l'he tingut, una marxa fúnebre, però sí de tristor i de que no, això no pinta molt bé.
0: I a partir d'aquí, Joan, és clar que les possibilitats expressives del joc, de la combinatòria de les tonalitats i els modes, és amplíssim.
1: Ui, tant. Mira, per exemple, us posaré un exemple ben curiós, i ara venim a Catalunya i anem a buscar una cançó catalana d'aquelles que tots coneixem, Muntanyes del Canigó.
0: Ah, molt bé.
1: Que és una cançó que en Joan Amades, ja sabeu, aquest etnomusicòleg que va fer una recopilació impressionant de les cançons populars, la definia com a cançó de pescadors. I dius, home,
0: el Canigó...
1: Muntanyes del Canigó...
2: Home, des del Canigó pots veure potser sí el mar, però vaja, pescar...
1: No, al revés, des de el mar,
2: veuràs,
1: de determinades platges es pot veure el Canigó, i aleshores Amades va desplegar aquesta teoria. Però vaja, era per situar-la una mica. Qui no coneix Muntanyes del Canigó? Muntanyes del Canigó, òbviament, està escrita en mode major.

0: Doncs aquí tenim aquestes muntanyes del Canigó, precioses.
1: Regalades. Sí. Jo recomano, quan està nevat, per exemple, vés a l'escala, et plantes en un lloc mirant cap al nord i veuràs la imatge del mar amb tot el Canigó nevat.
2: Uau.
1: I això és preciós.
2: Mare de Déu.
0: Sí, seguríssim.
2: Això sí que és tots els matins del món d'estiu, eh? Això
0: tant,
2: és meravellós.
1: Aquesta Setmana Santa, per exemple, que recordeu que va nevar moltíssim abans de Setmana Santa, que teníem el Canigó pràcticament tot blanc, eh? Tota la carena. Doncs aquesta imatge, si teniu oportunitat, feu-ho perquè és... És preciós, inoblidable.
2: És molt maca aquesta descripció que has fet, Xavier, perquè la música ens descriu això. La bellesa d'aquesta melodia reflecteix la bellesa del paisatge, de la contemplació del Canigó. Ara, la idea és, i si agafem la melodia del Muntanyes del Canigó, i la passem a menor?
0: Ai, ai, ai.
2: I mireu què surt.

0: Joan, m'has marcat un gol, eh?
1: No, però és... A veure, no és ben bé igual.
0: Sí.
1: Si, si ara agaféssim Muntanyes del Canigó i el transcrivíssim a mode menor, no surt exactament els Segadors, però sí que hi ha moltes notes del Muntanyes del Canigó passades a mode menor que ens ambienten en aquesta melodia tradicional catalana que ens arriba del segle XVII i que, i que com tots sabeu, ha esdevingut l'himne, sí, nacional de Catalunya. Però quina curiositat, parlant de modes, que, diguem-ne, posar al capdavant Muntanyes del Canigó i els Segadors, de cop ens porti a parlar gairebé, com qui diu, d'una mateixa melodia amb, una transformació, sí, modal, i que quin caràcter tan diferent ens porta l'una i l'altra.
0: Jo no sabia això, eh?
1: Són petits atzars. Pensem que la música popular és això, música, sí, popular, que no té cap obligació de ser una música desplegada, desenvolupada amb gran complexitat. Precisament aquí està la gràcia de la música popular, que fa que la pugui cantar tothom. I a la que li traiem aquesta virtut, aleshores ja la convertim en música culta, no? Que és una música més complexa, més elaborada, i que, per tant, ja requereix d'unes altres exigències, òbviament, no?
2: Joan Vives sap tantes coses. Podria fer el programa, anar continuant parlant... Com, Joan?
0: Però l'hem d'acomiadar i no sé amb què es voldrà acomiadar.
1: Mira, us acomiado avui amb la música d'en Bernat Vivancos. El que farem serà sentir una peça que va escriure el Bernat a partir de l'Ave Maria de Schubert. Primer sentim l'Ave Maria de Schubert.

0: I Bernat Vivancos agafa aquest Ave Maria de Schubert, que és un lied, ja sabeu, inspirat en una de les novel·les de Walter Scott, i el passa a mode menor i fa una versió tan preciosa que no se m'acut res més bonic que acabar amb la versió d'en Bernat Vivancos a partir de l'Ave Maria. Ens retrobem demà puntuals
1: a un quart de deu.
0: Aquí serem.

0: I ens acomiadem amb aquest Ave Maria que Bernat Vivanco va escriure pels nois de l'Escolania de Montserrat el 2013. Tanquem la secció meravellosa del Joan Vives.
1: I Rosa, tu què creus? Que la Montse Aguilera ens vindrà avui en tonalitat moda major?
0: Home.
1: O menor?
0: Segur, segur, segur que major.
1: Doncs això ho sabrem res, d'aquí uns segons.
2: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu. El concert del dia, amb Montse Aguilera.
0: I el concert d'avui ens fa recular molt en el temps i això ens obligarà a imaginar-nos en una època que ens queda molt lluny, però que quedarà molt ben reproduïda i segur que molt més a prop amb el concert que sentirem. Un concert que forma part de la programació del Festival Jordi Savall en l'edició del 2024. Montse Aguilera, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Moda major, venim amb moda...
4: Sí. Avui és una mica complex, perquè som a un moment de canvis.
1: Sí.
4: I haurem de passar de l'Ars Antico a l'Ars Nova amb aquest concert que ens situa entre el 1250 i el 1350. És un concert que es va fer al monestir de Santes Creus, que és una de tantíssimes joies que hi ha escampades pel nostre país. Aquesta està vinculada a la història i al model de vida cistercenc, que és una reforma, diguéssim, de l'ordre de Sant Benet. I doncs sí, reviurem el so, la tradició, l'espiritualitat europea, de fa 700 anys, això poca broma, i intentarem retrobar coses que mos constitueixen. Això serà amb el conjunt Tasto Solo, dirigit per l'organista Guillermo Pérez.

0: Montse, tirem allò molt enrere, no? Perquè comencem per un moment històric, podria ser un bon començament, situar aquella Europa que sonava com sentim de fons i posa-la una mica en context.
1: Això està bé perquè quan presentem els concerts hi ha tantes coses per dir que el marc històric moltes vegades queda com una mica diluït.
0: Sí.
1: Avui que tenim ocasió, doncs intentem fer-ho. Són 100 anys de canvis el que proposa aquest concert a mitjan segle XIII, és quan, diguéssim, és el punt de partida. És un moment en què la població havia augmentat molt, és un moment més esplendorós. Tot això és perquè hi havia hagut millores agrícoles, s'havien ampliat les terres de conreu, s'havia desforestat per tot això, pràcticament boscos sencers, i és el gran moment de l'arquitectura gòtica, és quan es van consolidant les grans monarquies europees, i és un moment de prestigi molt gran per les universitats.
2: Les universitats tenen un gran pes, agafen prestigi, Bolonya, Oxford, París, Salamanca, de les més antigues, no?
1: I la de Lleida, no l'oblidem. La Universitat de Lleida, que és de les més antigues, fundada a finals del segle XIII, se l'anomenava l'Estudi General, i la de Barcelona és posterior, a 150 anys més tard.
2: Mira,
1: és del segle XV.
0: No, s'han de dir les coses
1: sí.
0: I les veritats, no?
1: Exacte.
0: I escolta, Montse, i l'Església, vaja, també té un paper primordial, eh? És quan el papat es trasllada de Roma a la ciutat provençal d'Avinyó, eh?
1: Doncs sí, l'Església és un focus de molta influència, però és el moment en què la cort papal es trasllada a Avinyó, que és aquí a 4 hores amb cotxe de Barcelona.
0: Sí.
1: És el que es diu el papat d'Avinyó. Torna a Roma després, més tard, i d'aquella època a Avinyó ha quedat l'edifici gòtic més gran del món, que és el Palau dels Papes, és la seu de la cristiandat occidental de l'època. I abans de que m'ho pregunteu, guerres, doncs sí, conflictes també n'hi havia, i a finals del 13 hi ha les vespres sicilianes, era el moment el 14 de la Companyia Catalana d'Orient, formada pels armogàvers, que eren mercenaris que temorien l'enemic. Hi ha guerres d'independència entre escocesos i anglesos, i a partir del 1337, aquella guerra tan llarga, comença la Guerra dels 100 Anys entre França i Anglaterra.
2: Montse, i què passa a Catalunya? Fes-nos unes pinzellades sobre aquest moment.
1: Doncs som al moment posterior del redactat de les homilies d'Organyà, són de finals del 12 i primers del 13, són escrites en català i donen fe que en aquestes terres ja s'hi parlava aquesta llengua. I el segle XIII és el segle del rei en Jaume, és el segle del rei Jaume I. Els segles XIII i XIV representen el màxim esplendor de la nostra història medieval, és el temps de l'expansió per la Mediterrània, i després de la conquesta de Mallorca, País Valencià, s'incorpora Sicília, Sardenya i Barcelona, és un dels principals centres comercials de la Mediterrània. I a nivell institucional hi ha les Corts Catalanes, és la representació oligàrquica, tampoc no imaginem una democràcia perfecta, doncs és la representació de nobles, eclesiàstics i ciutadans que a primers del 14 creen delegats o diputats per a recollir principalment impostos, que també s'anomenaien generalitats. I més endavant es va fer una institució permanent fiscal, que és la Diputació del General o Generalitat. I a l'inici del 15 és quan la Generalitat de Catalunya va assumir per primera vegada responsabilitats polítiques.
0: I tota aquesta esplendor es trenca, no?, quan arriba la Pesta Negra, una malaltia que creu que va arribar de l'Àsia i que per les rutes comercials va entrar als ports mediterranis i es va estendre molt ràpidament per tota Europa.
1: És una qüestió de conseqüències enormes, ho va canviar tot. En pocs anys va morir aproximadament un terç de la població europea i això va crear una escassedat de mà d'obra molt forta i va donar valor precisament a la mà d'obra, als pagesos, que per primera vegada anaien buscats i els senyors feudals van haver de millorar les condicions. Tampoc no ens imaginem gran cosa, però sí que les condicions havien de ser una mica millors, precisament perquè no se n'anessin amb el senyor feudal del costat. És un canvi social molt profund el que provoca la Pesta Negra, que seria el final, no?, del recorregut que proposa aquest concert, del 1250 al 1350.
2: Montse, ens estàs dibuixant una panoràmica, una mini panoràmica per situar el concert d'avui, un concert que, si pel que fa al context històric és ple de canvis, des d'un punt de vista musical, també. És el pas, i abans ho has dit, de l'art antigua a l'art nova.
1: Sí, tot això és una mica més teòric i ho intentarem explicar de la manera més entenedora possible i serà mentre sentim una de les obres extretes del còdex Les Huelgues. Aquest còdex és un dels manuscrits musicals més importants de tota l'edat mitjana i si el còdex de Montpellier és una de les grans fonts de l'art antic a França, el còdex de Les Huelgues n'és el gran testimoni a la península Ibèrica. Rep el nom del monestir cistercenc de monges de Santa Maria de la Real de Les Huelgues a Burgos i d'aquests dos còdex n'hi ha música al concert.

0: Montse, el cant gregorià, per tant, per resumir-ho de manera planera, tothom canta la mateixa melodia amb el mateix ritme i no hi ha acords.
1: I volia anar fins al cant gregorià perquè és retrocedir per donar sentit precisament a tot això, i tens tota la raó. Som amb el pas de l'art antiqua a l'art nova, som a un moment interessantíssim de la història, és molt bonic perquè és el moment del pas cap a la música tal com la coneixem. I si ens remuntem a aquest moment, veurem que el cant gregorià és un cant monàstic, monjos habitualment, que canten una melodia, com tu deies, a l'unissó, cosa que amplifica el missatge litúrgic i fa com comunió amb tothom cantant la mateixa cosa. Però a partir d'un moment donat, a partir del segle XII i fins a primers del XIV, amb l'art antiqua, es comencen a fer com harmonies, es comencen a introduir més veus. Si pensem, per exemple, una harmonia bàsica, que podria ser la de l'octava, de fet és la mateixa nota, però una és amb una veu greu i l'altra és amb una veu més aguda, doncs tenim un efecte ja com una mica més ampli, no? Doncs tot això després es comença a fer amb quartes, amb quintes, i a partir d'aquesta separació interbàlica de les veus es continua cantant el mateix. Comencen a fer moviments paral·lels amb intervals sempre fixos. I tot això a nivell contrapuntístic, és a dir, des del punt de vista de la independència de les veus, encara és poca cosa, perquè sí que començaran i avançaran amb les notes de l'interval diferent, però faran la mateixa melodia, el mateix ritme i el mateix text. I és des d'aquest punt de vista de les veus que s'obre una porta a que es facin coses diferents.
2: I així és on entrem a l'Ars Nova, segle XIV.
1: Amb veus que van agafant més independència i que les unes van fent cada cop coses diferents respecte de les altres, i els ritmes van sent més flexibles. És el ritme que té a veure amb el temps el que s'ordena també de manera molt diferent, i les veus poden anar fent el seu discurs propi d'alguna manera, i ja no fan sempre ni la mateixa melodia, ni el mateix ritme, ni fins i tot el mateix text.
0: I en aquest moment, quina és la forma musical que triomfa en tot aquest context?
1: Doncs en aquest context, la forma musical que triomfa i que ho va fer sobretot en els ambients intel·lectuals, acadèmics, burgesos de París, és el motet. I el motet contenia com tot un univers que podia combinar sacre i profà, literal i literalitat i alegoria, realitat i metàfora, i de fet el concert ho és, com un recull de tot això. Però en aquest cas del concert només hi ha una de les veus cantades per la veu humana, perquè les altres veus les fa l'organeto. Per tant, sentirem en aquest cas la veu de la soprano Anne Catherine Olsen al costat de les veus que fa l'organeto, i a vegades també la fídula, que és un instrument en aquest cas de corda. L'organeto és un instrument harmònic, que vol dir que pot fer més d'una veu a la vegada, i l'intèrpret és Guillermo Pérez. La fídula és Pau Marcos, i a percussió David Mayoral, i són els components del conjunt Tasto Solo, de qui en podreu saber més coses durant el concert a partir de les 11 del matí.
2: I et sembla, Montse, que sentim una miqueta aquest instrument?

0: Estem sentint aquest organeto, no, Montse?
1: És un òrgan molt petit. Sí. És tan petit que l'intèrpret el té a la falda. Està assegut, el té damunt de les cames i amb la mà dreta toca el teclat i amb l'esquerra doncs, fa de manxa. Hem d'imaginar que a finals de l'edat mitjana doncs, la família de l'orgue estava constituïda per models de tamanys molt diferents. Els de les catedrals i esglésies, per les dimensions, s'assemblen més als del dia d'avui. Però hi ha instruments molt més petits per a ser interpretats en una...
2: Aquest estiu, Catalunya.
0: Res, se'ns ha colat aquí una veu, sí. Però no passa res. Tu, continuem amb l'organeto.
1: El nostre present, no? Sí. Que no suporta tant sí. Passat, eh?
0: Es reivindica.
1: Es reivindica, exacte.
0: Però no, no.
1: Però és bo que hi puguem anar i que puguem sí. Entendre d'on venim.
0: Venim, no? Exacte.
1: Doncs això, que hi ha orgues per ser interpretats, per exemple, en una capella, per força ja són de dimensions més reduïdes, i n'hi ha d'encara més petits, que són aquells que s'anomenen positius, que es posaven, per exemple, damunt d'una taula, no?
0: I això d'orgue positiu, no?, de vegades porta confusió.
1: Doncs sí, perquè sembla que parlem d'un orgue optimista, però evidentment no vol dir això, sinó que això prové del llatí, depositus, que vol dir posat o col·locat, i per tant l'orgue positiu a l'origen era l'orgue que es podia col·locar en un lloc determinat segons les necessitats. I de fet el que representa aquest instrument que sentirem en aquest concert és ben bé això.
3: Montse, a quina hora podem sentir aquest concert tan meravellós i títol?
1: Doncs és a partir de les 11 del matí, és la flor en paradís. La flor és un símbol també molt important al moment del Renaixement i un repertori fantàstic amb els Tasto Solo.
3: Escolta, doncs fantàstic. Ens quedarem aquí, eh? Cada dia ens quedem aquí i anem a sentir els nostres concerts.
0: Exacte. Doncs ja ho sabeu, una cita en acabar el programa amb la Montse Aguilera i aquest concert. Fem una petita pausa i continuem amb el programa.

0: L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
1: Ara mateix passen 2:45 i a l'estiu la música, com sabeu, pot formar part de moltes estones compartides en família. Podem anar a un concert, descobrir un festival o aprofitar les hores més tranquil·les per jugar i escoltar.
0: Petits grans oients, amb Esther Plana.
2: I per saber què podem fer per compartir la música amb els més petits de casa, aquest estiu la nostra companya Esther Plana cada setmana ens prepara algunes propostes. Esther, benvinguda.
3: Gràcies.
2: Què ens portes avui, a veure?
3: Avui combinarem algunes cites de l'agenda musical amb propostes que podem fer a casa, al càmping, al costat de la piscina i també durant el trajecte de vacances.
1: Doncs per on comencem?
3: Començarem amb 4 plans per sortir de casa i gaudir de la música. El primer és per avui mateix amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.

0: Sí, ja en vam parlar tots els matins del món, versió estiu. La Jove Orquestra Nacional de Catalunya tanca avui, 14 de juliol, el seu encontre d'estiu amb un concert a Cervera.
1: Es tracta del 125è encontre de la JONC. Durant aquests dies, els seus integrants han treballat a Vic amb professors de la Mahler Chamber Orchestra sota la direcció de Manel Valdivieso.
2: I el programa d'avui els posa, en efecte, davant un repte considerable, perquè això de la 5a Sinfonia de Gustav Mahler són paraules majors, eh?
1: Exacte, una obra de grans dimensions que exigeix molt a totes les famílies de l'orquestra, sense cap mena de dubte.
0: Potser una proposta especialment interessant pels joves que estudien música o que toquen en l'orquestra.
1: Exacte, és una proposta per compartir amb infants ja una mica grans o amb adolescents, fins i tot, perquè a més de descobrir Mahler, veuran músics joves assumint una obra enorme. I això pot ser tan inspirador com el mateix concert. La cita és avui, a les 8 del vespre, a Sant Domènec de Cervera.

0: I no deixem de parlar de joves músics, perquè també són protagonistes en un altre indret, no?
1: Sí, a Girona, concretament, que acull aquests dies l'Europa Cantat Júnior, que reuneix 1.200 cantaires de 43 corals i 12 països. Aquesta tarda, a les 4 i a les 5, hi haurà concerts breus oberts al públic en diferents espais de la ciutat.
2: Una iniciativa que, sense cap mena de dubte, també pot agradar a públic d'edats ben diverses. I al vespre, però, s'organitza una activitat participativa.
1: Sí, a les 8, a la plaça de l'1 d'octubre, centenars de cantaires compartiran el cançoner del festival en una nova sessió d'Open Singing oberta a tothom.

0: Esther, aquesta tercera proposta ens porta, ho sentim, a una mirada una mica diferent a Johann Sebastian Bach.
1: Exacte, una mirada força diferent. En el marc del Festival Barcelona, demà, 15 de juliol, hi trobem una proposta ben curiosa, el Swing Bach, com ells n'hi diuen. Serà al jardí del recinte modernista de Sant Pau, les melodies de Bach passaran pel llenguatge del jazz, la improvisació i els jocs rítmics del swing.
2: Esther, per tant, es tracta de ballar amb la música de Bach.
1: Exacte, no sé si algú s'ho havia plantejat mai, però de fet, moltes suites de Bach doncs, provenen d'això, no? De la dansa, més del que ens pensem. Bach està relacionat amb la dansa. Aquesta activitat ens proposa comprovar-ho i recuperar aquesta dimensió corporal i participativa que sovint perdem quan escoltem Bach en una sala de concerts.

0: I la quarta proposta l'hem d'apuntar a l'agenda, perquè és d'aquí a un mes, el 21 d'agost, a les 7 de la tarda.
1: Exacte, aquell dia el Festival de Torroella de Montgrí presentarà Carnaval Barroc, del conjunt francès Le Poème Harmonique.
2: Però em sembla que en aquest cas no parlem només d'un concert.
1: No, a l'escenari hi haurà cantants, instrumentistes, però també actors, mims, acròbates i malabaristes. És a dir, serà tot un espectacle adequat per a tota la família i que recupera la festa, l'esplendor i també el punt grotesc d'un carnaval italià de mitjans del segle XVII.
0: Tindrem l'oportunitat de preguntar-li demà a la directora artística del Festival de Torroella de Montgrí, la Montse Faura. Però, Esther, la proposta, ens deies, combina disciplines i llenguatges molt diversos.
1: Exacte, això fa molt, molt adequat pels infants. Música popular improvisada, dansa barroca, circ, mim, comèdia de l'arte. Això fa que l'espectacle es pugui seguir a través de les accions, els gestos, la música, les sorpreses visuals, i no cal conèixer l'argument previ, no? De que als infants segur que és una proposta que els atrapa i, a més, els donarà la possibilitat de sentir instruments poc habituals com el corneto o la viola de gamba o la tiorba.
2: Quatre propostes, doncs, per viure la música en directe, però avui has començat dient que ens portaries propostes per fer a casa, per fer al càmping, al costat de la piscina, o fins i tot durant un trajecte,
0: de vacances. Jo no dins el cotxe, al tren,
2: a
0: l'avió.
2: Què passa?
1: Ho descobrirem, sí. Avui us porto tres jocs per divertir-nos, primer de tot, i a la vegada aprendre música per a infants d'edats ben diverses. Comencem pels més petits.

0: Doncs vinga, el primer joc del que us vull parlar es diu Petit Folks i és un material manipulatiu que té com a base les cançons tradicionals infantils en català, en castellà i en anglès. Es tracta d'unes caixes de fusta amb il·lustracions i la lletra de cada una de les cançons. Ens ho explica la seva creadora, Marta Villavista.
1: Hi ha 16 targetes de fusta il·lustrades. Cada il·lustració representa la cançó i a l'altre costat hi ha el títol i la lletra perquè l'adult pugui llegir-la, cantar-la. Inclús podríem arribar a pensar que, més cap a la franja dels 6 anys, iniciar-se en la lectura. El títol és lletra de pal, el que és la lletra és lletra lligada. El joc està recomanat de 1 a 6. Està pensat com a un joc evolutiu, perquè els infants hi jugaran d'una manera o altra segons el seu moment maduratiu. Triaran una cançó o una altra segons el seu moment maduratiu.
0: Doncs Petit Folks té dues caixes temàtiques, món animal i jugar i moure's, i les cançons també es poden sentir en una aplicació on hi ha informació i propostes per continuar jugant. A més, les peces del repertori han passat per una revisió per evitar, tant com fos possible, estereotips, violència i altres continguts poc adequats.
2: I Esther, per infants una mica més grans, què ens portes?
0: Un joc de cartes per divertir-se amb les notes musicals. Es diu Lado Mi i és una creació del músic i professor Gabriel Mirelman que ens presenta una baralla on les cartes són notes musicals.
3: Es un juego que es muy sencillo de jugar. Todo el mundo lo entiende, la dinámica del juego la entiende todo el mundo enseguida. Y la partida es rapidísima, dura, pues más o menos como unos 3 o 4 minutos, 5 a lo sumo. En ese sentido es un juego muy,

0: Què vols dir, Esther? Que tocarem el gong?
1: No ben bé, però aquest és el títol de la proposta que ens fa la guitarrista i professora Meritxell Pubill per aprendre el que s'anomenen les qualitats del so, uns conceptes bàsics del llenguatge musical que són concretament l'altura, la durada, la intensitat i el timbre.
2: Són quatre jocs de cartes en què cada una se treballa una qualitat. Ja l'altura, que és el memory, i aquí hi ha el nom de les notes. Llavors hi ha la durada, que són les figures, el valor de les figures i els silencis. Llavors tenim la intensitat, que és saber aprendre la gradació del so, que un so no és només fort i piano. Estàs fent tota la gradació del so, que és el pianíssimo, el piano, mig fort, fort i fortíssim, no? I després, finalment, l'últim joc és el timbre, que se li diu són els instruments, la roda d'instruments.
0: Aquest gong, ben segur que és molt útil a la secundària i també a les escoles de música, però aquí la proposta és fer-lo servir en família.
1: Sí, perquè les qualitats del so no són només una de llenguatge musical, són presents en tot el que escoltem. Una veu aguda, un so llarg, un cop molt fort o un timbre d'un violí. El joc que ajuda a posar nom a coses que els infants ja perceben i quan aquests conceptes apareixen després en una cançó o en una audició, doncs ja no resulten tan llunyans per ells.
3: Hem parlat de quatre activitats musicals i de tres jocs, però em sembla, Esther, que encara ens portes una proposta més i que és especialment adequada pels trajectes de vacances.
1: Sí, tots els que hem fet viatges amb infants sabem que sovint es poden fer llargs i pesats. Hi ha jocs clàssics com el veig-veig o el d'inventar-se noms amb les lletres de les matrícules que sempre funcionen, però a vegades no n'hi ha prou amb tot això.
0: S'esgota la cosa.
1: Sí, per això us proposo sentir en família un audioconte musical. Des de Bellaterra Música Editorial ens ho posen ben fàcil perquè tenen un catàleg online que inclou històries relacionades amb compositors, amb instruments i amb valors. Moltes van associades a un llibre il·lustrat, però l'àudio també es pot escoltar tot sol, per exemple, mentre viatgem. Montse Roig n'és la seva directora i fundadora.
4: Quan els nens s'enganxen a la història, no hi ha pantalles, ho van imaginant allà. A part, llavors els audiocontes apareixen com fragments de música o de sons que donen com més èmfasis a l'acció. I això amb ells també els hi desperta com tota una manera de pensar com és aquella història, no? A la vegada hi ha la veu del propi narrador, de la narradora, no?, que també està plena de matisos. I això també li desperta amb ell tota una manera, no?, d'escoltar.
0: Exacte, ens has portat, vaja, aquí una meravella de propostes per fer aquest recorregut en viatge molt més plàcid.
1: Una miqueta de tot. Una miqueta de tot, a més, està molt bé perquè estimula la imaginació dels infants, totes les propostes que hem fet avui.
0: Vuit maneres,
1: Sí.
0: De passar l'estona amb família. Escolta, Esther, t'esperem dimarts que ve en candeletes perquè realment, vull dir, ens descobreixes un món que per mi és una cosa fascinant.
3: L'Esther facilita la vida.
0: Sí, sí. És una gran facilitadora.
1: Sí. Gràcies, Esther. A vosaltres.
5: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
6: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
7: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
8: I am a Catalan.
7: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
8: Catalonia has been the greatest nation in the world.
6: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
7: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
8: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
6: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
7: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio. L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Com sona de bé aquest estiu, a Catalunya Música, amb el programa de tots els matins del món d'estiu. Ara mateix, gairebé 3 minuts són els que passen de les 10 del matí. I això continua, Rosa.
1: I com encarem aquesta segona hora de programa, Xavier?
0: Doncs mira, tot seguit parlarem amb la Ruth Martínez, que la tenim ja asseguda aquí a l'estudi. La Ruth és la directora artística del Dansano, perquè ens parlarà d'aquesta, paraules textuals, festa del territori i per al territori.
1: I la nostra última convidada serà la Victòria Palma, que ens portarà una altra de les seves trobades íntimes.
0: I el que hem dit és el moment de parlar de dansa al Pirineu, però no només de dansa.

0: I és que en molts espais de les Valls d'Àneu ja està tot preparat per començar una nova edició del Festival Dansa Àneu, que aquest any celebra 35 anys. El cartell comença a desplegar-se divendres i s'allargarà fins al 2 d'agost en una edició que se'ns presenta com ambiciosa, diversa i posant en valor no només la dansa, amb propostes de molt nivell, sinó també la música, la cultura popular i els drets culturals de totes les persones. Per això dèiem que parlem de dansa, però no només de dansa. I qui ho sap i ho domina molt bé, tot plegat, és la Ruth Martínez Ribot, directora del Dansa Àneu des del 2015. Molt bon dia, Ruth.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
2: No, gràcies a tu per venir a explicar-nos tota aquesta experiència vital, perquè hem fet una presentació molt resumida del que és el Dansa Àneu, però amb tu ara ho anirem desgranant tot amb més detall, però deixa'm que comenci amb una pregunta potser no fàcil de respondre. Què has descobert durant tots aquests anys, perquè ja en portes uns quants, com a directora del festival, a nivell de la realitat del territori, sobre maneres noves o diferents de programar?
1: Doncs per una persona que hi és nouvinguda al territori, tot i que és veritat que els últims 3 anys pràcticament hi he viscut, doncs és un territori que t'has de treballar. És una gent meravellosa, és un espai, un context únic, però realment només, no?, amb les hores i hores de caminada, de coneixença, de conversa, d'un ritme que és distint al que podem tenir a la ciutat, que doncs es va creant aquest vincle que fa que comprenguis, no?, que hi hagi aquesta comprensió, i a partir de la comprensió jo crec que pots adequar més les propostes, i singularment, no?, aquesta que ens ocupa, que és el Dansa Àneu.
2: Perquè estem parlant d'un territori, perquè potser no tothom el coneix, estem al Pallars Sobirà, és l'entrada natural al Port de la Bonaigua, al Salt, a la Vall d'Aran. Estem parlant de poblacions petites, la més gran és Esterri, no?
1: Exacte, és una subcomarca, podríem dir, a més tocada d'altres valls també amb molta personalitat, amb les quals col·laborem, penso Cardós, Ferrera, és a dir, que realment Àneu té aquesta singularitat que és dins de ser una vall com molt oberta, no? Té aquest punt feresta, abrupte, però també aquesta obertura, aquesta amabilitat també, no?, i aquesta bellesa espaterrant, no?
2: I arquitectònicament tothom coneix la vall d'avui, les esglésies d'avui, però, vaja, ella ens ho dirà millor que ningú, no?, però jo recomano que la gent també descobreixi aquestes joies arquitectòniques que hi ha a la Vall d'Àneu, és impressionant veure frescos com el que pots veure a Sant Climent de Taüll.
1: Exacte, ara que tornem, sembla que tornem a anar a la sala de romànic del Manac, el Manac, per cert, no?, amb l'entusiasme de Pepe Serra al capdavant, uns aliats importantíssims per nosaltres, que sempre ens insisteix, és casa vostra això, perquè esclar, tenim els originals de les vostres pintures. Doncs quan vas a la sala de romànic, on moltes vegades hem fet també la presentació del festival, i veus aquelles pintures de Santa Maria d'Àneu o del Burgal, que tenen unes històries, a més ara que també hi ha hagut nous descobriments des de l'any 2023, ens ho explicava fa uns dies la Carme Ramells, la conservadora del Manac in situ, és a dir, és un món per descobrir, i per cert també molt barroc també en aquell territori.
2: Sí. Per tant, hi ha un retaule. Digues l'església.
1: Bé, n'hi ha diversos i que s'estan arreglant. Ara, per tant, o renaixentista també, a Sorpe, no?
2: Exacte.
1: O, per exemple, a Son, no? Però, per exemple, estic pensant en el cas del barroc, també ens aniríem més a Escaló, per exemple, no? O les intervencions que s'estan fent a Sant Llorenç d'Isabarre, que vindrà també el conservador Pere Rovira. Per tant, d'alguna manera, el romànic és com, no?, el que tenim més al cap, però hi ha més cosa, no?, diguem, sí.
0: Ho acabes de dir fa un momentet, la Ruth Martínez no va néixer al Pallars, és de Calella
1: de la Costa.
0: De Calella
1: de la Costa, maresmenca.
0: Com vas entrar en contacte amb el Dansa Àneu, i recorda'ns una mica com se't va presentar aquesta ocasió de dirigir aquest festival?
1: Jo soc una persona de Calella, sabeu, molt vinculada a l'àmbit de la cultura popular, a l'associacionisme, a Calella amb un aplec pairal importantíssim, el més antic de Catalunya, i per tant molt vinculada a la cultura d'arrel, organitzativament, activament, activament. Allà vaig conèixer en Joan Serra, en Lluís Puig, i ens vam fer amics, bàsicament. I era un moment en què, recordem-ho, durant 20 anys el festival tenia un format de tallers, de cursos de dansa tradicional, i en aquells moments buscaven algú que ajudés en l'organització, més en l'àmbit de la gestió, i vaig fer tàndem amb en Joan Serra, i com era en Joan, doncs, evidentment, era una persona brutal, no? Que era una paraula que li agradava molt, molt de dir, va haver-hi una connexió molt forta, i vam començar a projectar coses. Jo el connectava amb músics, no? Que és més el meu àmbit, on he fet més feina, i per tant vam començar a treballar molt intensament durant 2 anys en la gestió i l'organització del festival. L'any 13, a una setmana d'arribar al Dansant i en Joan va morir, i l'any 14 va ser un any de molta desorientació, de molta tristor, de molt sentiment de pèrdua i de que aquell format sense la persona no funcionava. I aleshores, en aquell moment, el director general de Cultura Popular, que era en Lluís Puig, que coneixia moltíssim el territori, que evidentment va estar ja en la gènesi del projecte, va convocar, no?, ajuntaments, Consell Comarcal, i van dir, què hem de fer, nois? I van dir, doncs, reformular-ho. I com que jo ja venia, diguem, de l'etapa anterior, doncs van convenir que, escolta, endavant, no? Amb aquesta idea que m'agrada recordar a vegades, no? Quan hi ha el silenci dels 365 dies, doncs els 340, no? Que sembla que no passi res, vas, penso, ostres, no? Aquella idea que continuo tenint al cap d'en Joan, no? Que és aquesta idea del laboratori, no? Ser un festival no finalista, on no importa tant el nombre, que ara, mira, ara és fàcil de dir perquè hi ve moltíssima gent, no? Però no, o sigui, això no resultadistes, on allò important és els processos, que la gent es pugui equivocar, que els artistes tinguin espais on jugar, que hi hagi aquesta connexió amb el públic bonica, que crec que facilita molt el format mitjà i petit, no?

0: Ruth, recordaves Joan Serra, el ballarí coreògraf. El Dansaneu, recordem-ho, va arrencar el 92 com una escola de formació en dansa tradicional, ho deies, i el 2021 vau rebre el Premi Nacional de Cultura, un reconeixement important per tota la feina, tota la feina feta. I aquest any proposeu una quarantena d'activitats, amb 27 espais emblemàtics, alguns els hem citat, que poden ser, a banda d'esglésies i bordes, per exemple, prats, places o el santuari de Santa Maria, no? Des del punt de vista logístic, organitzar tot això, m'imagino que és complex, no? Perquè, clar, no estem parlant que el territori tingui grans carreteres, vull dir que els accessos moltes vegades, en alguns casos fins i tot, s'ha de fer a peu, Vull dir que no tot és fàcil, perquè la geografia també marca molt. Com es pot allò dissenyar això i com prioritzes una cosa davant de l'altra i com ho tens en compte de liderar tot un equip que suposo que tens al teu costat per fer tot això?
1: És un dels reptes. El tema de la producció és molt complexa. És imprescindible tenir el suport, diguem, evidentment el lideratge totalment professional. Aquí vull posar en valor un equip que a més és molt... Són tot dones. La Sara Manzano és la cap de producció, és una persona entregada, professional, amb cap, amb experiència, la Tata, és molta gent del territori que nosaltres contractem, donem d'alta, no?, per intentar que també la nostra sigui una proposta de feina digna, no?, per la gent del territori, gent jove, perquè cal moure un munt de cadires, un munt de material, l'equip tècnic del David Casamitjana, que té una experiència moltíssima, i el Riqui Castellarnau del territori. És a dir, aquesta mescla entre gent que té molta experiència i que ve més de fora i la gent del territori que hi trobi aquesta oportunitat laboral i d'aprenentatge real, no? La complexitat hi és, valorem molt bé intentar casar les propostes, diguem, amb els espais, no? Amb aquesta mirada, diguem, sostinguda, silent, de pluja fina, no massificada, no? Que per nosaltres és molt important, que és en definitiva la filosofia de l'entitat cultural que hi ha al darrere, que és el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, i per tant és important que casi, que allà on anem, doni un valor afegit, aporti un diàleg extra, una dificultat, a vegades, que és un repte que l'artista ha de superar, no? Però que, en definitiva, quan funciona, que és la majoria de vegades, clar, l'obra es magnifica, també, no? I crear i buscar els espais també en col·laboració amb els artistes, no? Fem un treball també durant molts mesos d'enviar, si poden pujar, pugen i veuen els espais, quan no és possible, pugem nosaltres, enviem vídeos, enviem fotos, és a dir, si aquest no t'acaba d'encaixar, en busquem un altre. I aquest treball, perquè l'artista, en fi, haurà de fer una feina important i escollir. I a vegades t'endú sorpreses, no? Tu penses una cosa més que l'has pensat en capsa negra, per exemple, o penso en aquestes, ara que parlàvem de l'any, no?, de l'any Pau Casals, en aquests moments estan assajant en Xavier Albertí i el Jordi Lara aquesta producció d'estrena, no?, sobre el diàleg imaginari entre els dos germans, entre l'Enric i en Pau, i jo pensava, capsa negra, no?, dos pianos, capsa negra, m'han dit, doncs no, volem anar a Santa Maria. Carai, doncs a Santa Maria, tu, els dos pianos, vinga, tu, cap problema. És a dir, està bé, doncs aquest, no?, que és el creixement que tu tens i que és l'aprenentatge, que és, en definitiva, la riquesa també, no?, l'aliment que fa que estiguem en un projecte que és molt complex, A nivell poblacional penseu que estem parlant això d'una subcomarca d'extensió tipus Andorra, per entendre'ns, i persones fixades al territori, 2.000 que visquin allà tot l'any. Per tant, tot costa molt. I coses que dius, això me n'he oblidat, gent que me n'hi ha, això no ho he portat, tens un... Doncs no, si no ho has portat, malament. No? Vull dir que realment hi ha d'haver tota aquesta previsió perquè el treball en aquell espai, que és, jo crec, part de la màgia, no?, l'encant, i que encara potser no sigui un territori, no?, que hagi perdut, no?, part de la seva bellesa. És aquest que te l'has de treballar al territori.
2: I ho estàs dient, aquest festival és cultura popular, participació, feina solidària, territori, reivindicació, però també, i també ho has dit abans, laboratori d'idees. Per una programadora, com es poden fer encaixar totes aquestes peces? Perquè la idea primigènia de laboratori d'idees entenc que sempre la tens present.
1: Sí, és aquesta... A mi m'ajuda molt pensar en els eixos, no? I endreçar aquesta tríada que tinc com clara, no? Dèiem, dansa, evidentment, hi ha de ser. És un festival de dansa, amb dansa, jo us diria, de dansa, però no només de música, però no només de text... Per mi els eixos quins són? Evidentment el patrimoni, no? Que jo l'entenc com a patrimoni evidentment arquitectònic, monumental, però també immaterial, tota la riquesa dels sabers tradicionals, un territori de falles, un territori de riquesa, diguem, de pigments, de colors molt específics, de tradició oral, d'aquests acordions que ens situaven, no?, en aquest punt de melangia, d'una transmissió oral que és molt potent perquè té referents importantíssims com l'Artur Blasco, que és un habitual del nostre, no?, del nostre festival, però dansa, jo mateixa com a consumidora de dansa, a mi m'agrada la dansa de qualitat tota, i si podem portar la Veronal, portem la Veronal.
0: Que la porteu.
1: I si podem, participar del solo de la Lorena Nogal, ho fem, o la Magdalena Garzón amb el Víctor Pérez Armero, la Mabel Oleo, tantes i tantes propostes que tenim, o l'Ona Fuster amb la Núria Andorra, etc. És la idea d'alguna manera, és dir, portar la millor proposta que tu puguis portar. Per què? Perquè un dels eixos d'aquella cosa que no perdo mai de vista és que hem d'intentar obrir allò que allà no hi és, perquè la primera mirada ha de ser per la gent del territori. Què els hi costa a ells de veure? Dansa, moltíssima. Teatre, moltíssim, perquè teatre com a tal, auditori com a tal, gairebé que ens n'hem d'anar fins a Tremos, diria, per un teatre amb cametes, no?, com el podem tenir al cap. Per això tenen tantíssim èxit les propostes que fem teatrals o de text. Jo penso la Medea que dirà, la Sílvia Bel amb la Neus Borrell, no?, posant-hi la música, realment serà espectacular. O aquesta proposta que neix, no?, després de veure la Corona d'Espines al Nacional, dius que hem de convidar la Gunyalons a dir la Víctor Català, clar que sí, no? I llavors la gent s'hi apunta en els clàssics, i apunta a Temporada Alta, i espero que això tingui també un llarg recorregut. És aquesta idea d'una mica de fer volar, no?, la imaginació i veure que quan aterres les propostes en els formats, diguem, que són adequats per nosaltres, hi ha màgia, i la màgia és, doncs això, una programació, com dèieu, de més de 40 propostes durant 10 dies.
2: Doncs ara analitzarem aquesta màgia.

0: Mira, mira, quins sorollets. L'espectacle de la Veronal Sonoma inaugura la part escènica del festival, divendres a la plaça d'Isil. Què explica i en què es basa aquesta proposta?
1: Mira, Sonoma és un espectacle, molta gent ja l'haurà vist, ha anat per tot arreu, ha recollit mil reconeixements, però té una part, a mi m'agrada dir com, no sé, una paraula que m'agrada molt, tel·lúrica o de panxa, arrelada a la terra, aquest espectacle, que crec que li va perfecte. I els qui l'hagin vist, que no puc dir massa cosa, entendran per què vaig tenir clar que l'espai era la plaça major del poble del Foc. M'imagino Sonoma amb la falla major allà al costat i amb la imatge de la plaça, no?, i de l'església, i la veritat és que se'm posen els pèls de punta. I una mica he pensat, ostres, la gent sabrà o tindrà ganes d'un espectacle, no?, així, i la veritat és que estem contentíssimes perquè fa moltes setmanes que no hi ha ni una entrada i ens fa moltíssima il·lusió perquè a més podem veure, hi ha molta gent que ha comprat, que gent d'allà. A més, el que més, no?, més m'emociona encara del projecte, no?, que és que ha costat, però ostres, 12 anys, i al final t'has guanyat la confiança de la gent d'allà, que és el més important. I després molta gent que ve 3-4 dies i continua, no?, participant d'aquesta festa i ens ajuda a fer-ho cada vegada millor i això, no?, s'impregna d'un espai que és també un espai d'acollida, no?, Sonoma.
2: Abans de continuar repassant la programació, deixa'm que tinc una curiositat. És veritat que jo crec que el festival que ha fet al territori és el sentiment de pertinença.
1: Totalment.
2: No? És a dir, en tots aquests anys tu estàs a les Valls d'Àneu i quan s'està desenvolupant el festival vas a qualsevol racó, a qualsevol restaurant, a qualsevol bar i tothom t'està parlant o bé de l'espectacle
1: del dia anterior
2: o del que hi haurà el dia següent.
1: Bé i per mal,
2: sí,
1: eh?
2: Recordo
1: un aspecte, no direm quin, que, ostres, que no va agradar i van fer ostensible que no va agradar i l'endemà recordo que havia d'anar al concert allò, creuar el carrer Major d'Esterri, vaig trigar, no us dic, però com 3/4 d'hora, o sigui, era el tema del dia, o sigui, ni la selecció francesa ni, escolta'm, era el tema del dia, quina estracanada havíem arribat a programar. Per tant, és meravellós. Això és meravellós, és una cosa que és això, te l'has hagut de treballar, però és l'aliment i el que no ens fa perdre de vista que hem de pensar molt bé per qui fem les coses, no? Sí, sí.
0: Una altra presència destacada de l'edició és la de Lorena Nogal, en aquest cas amb un solo.
1: Aquest solo, no?, que acaba de presentar el Grec, que també ha anat a Madrid, és el seu primer solo, diguem, de creació. L'ha fet amb molta, molta cura, a foc lent, amb tots els detalls, i ens va fer molta... Nosaltres li havíem fet ja una proposta de col·laboració en el seu moment, i va dir, ostres, estic concentrada en això, i vam dir, doncs anem a ajudar-hi també, i ens fa molta il·lusió, i també el podrem veure a Santa Maria, tant que sí, la protagonista.
2: Però el Dansar Neu, ho dèiem en començar, no és només dansa. Inclou exposicions, presentacions de llibres, converses, lectures, tallers oberts al públic, de franc i també música.

0: I la Ruth Martínez és una molt bona coneixedora del món musical, però jo suposo que tampoc no deu ser fàcil triar l'oferta pel dansant musicalment.
1: Deixeu-me dir que adoro aquesta dona.
0: Presenta-la,
1: em té el cor robat. És un tros de músic.
0: Què estem sentint?
1: La Magalí Sare, amb aquesta descassada, però és que, clar, és que treu músic, és una mica com el Xavi Lozano, no?, que treu d'una branca o d'una tanca, no?, mai millor dit, d'una tanca en fa un instrument. La Magalí surt la música per tot arreu, és una cosa espectacular, no?, i ha fet un esforç molt gran en aquest projecte descassada, que em fa molta il·lusió poder-lo mostrar en un espai que és magnífic, no?, aquesta plaça Major de Borén, a l'Alt Àneu. És un espai amb el riu al costat, és obert, és acollidor, se sent molt bé, la música s'escolta. No us podeu perdre aquest concert, que a més, si em permeteu, gairebé una primícia, el podrem veure i enregistrat a posteriori pel 3CAT. El podrem veure, a més, molt ben enregistrat, i és un projecte preciós. Graciós i amb molt de missatge al darrere, i ella és una dona molt forta, és un referent absolut per mi, la Magalí. Hi ha molta música, molta cançó, l'Anna Andreu, una altra dona que adoro, la Lídia Pujol, que és una persona que celebra el seu aniversari dels escenaris, 20 anys, però que és una persona, a més, amb una carrera, jo crec que envejable, no? I per tant, tenim molta música, i penso que molt bona, i a més això, amb propostes que són cuinades amb sentit i que potser escapen a vegades al mainstream, però no ho sé. Hi ha també propostes a peu dret per primera vegada, per ballar amb ganes, i us convido, no?, a anar descobrint les valls des del Cap del Port de la Bonaigua amb el Petit de Cal Aril fins a la Sandra Montfort a Escaló, o les obeses a Rock Roy, no?, allà al Pantà de la Torrassa. Fantàstic.

0: Ruth Martínez, presenta-la. Presenta-la, perquè vas fent molt bé.
1: La Lídia, que diu també les coses, no? La llengua és importantíssima per nosaltres. Hi ha un posicionament molt clar, com hi és també, no?, en l'eix de memòria democràtica. En fi, totes les nostres obsessions. La cultura és una eina, no perquè ho digués la Roig, que ja era una visionària, és que és poderosíssima i l'hem d'usar, ens hem de posicionar, hem de lluitar per tenir un espai d'això, no?, de cultura, de transformació, de pensar allò que potser no ens agrada de nosaltres mateixos, no? La cultura també és allò que et fa veure, t'incomoda, no?, una part de tu mateixa que potser no t'agrada gaire, i tot això hi és, i va ser evidentment en el moviment de la nova cançó, i ha de ser avui encara, no?, en totes les petites, mitjanes i grans decisions que prenem, no? La Lídia serà Santa Maria, també, Santa Maria d'Àneu.
2: Escolta, parlaves d'escenaris i ubicacions, no?, i que hi ha també moltes propostes a l'aire lliure, però jo em pregunto, la qüestió de la meteorologia és un aspecte que a tenir en compte, no només si plou, que això és, vull dir, pot passar, però jo em refereixo més a les altes temperatures, no?, perquè, clar, això també jo crec que amb els anys o condiciona, no?, el que és la programar segons quins espectacles en segons quins llocs.
1: Totalment, ho hem de tenir present. Als migdies intentem buscar espais sempre... recordem, no?, són programacions que es despleguen cada dia matí, tarda i nit, tarda i nit, matí, tarda i nit, no? I aleshores als migdies els hem hagut d'anar reformulant. Tenim tot un treball escènic molt important que lidera l'Erika Schmidt i la gent de l'Escola Ondara, que tenen un grau professional que és escultura aplicada a l'espectacle. Hi ha tot un tema de condicionament dels espais, de pèrgoles, de reciclatge d'elements per intentar apaivagar el tema de la temperatura a l'exterior. I ho tenim molt present. També hem de condicionar els espais tancats. Quan usem el poliesportiu d'Esterri, per exemple, que és l'espai per la dansa generalment, amb el linòleum col·locat i tot, allà, evidentment, hi hem de posar aire condicionat, que és una cosa molt estrafalària allà, que fins fa 4 dies ningú se la plantejava, no? I llavors, evidentment, això, tenir clar que hi ha un factor d'improvisació. L'any passat, si mireu les fotografies de tot el festival, va fer molt fred, és a dir, estàvem al cap del port amb la Judit Nederman, aquell dia estàvem a 4-5 graus, les tartarralena una mica més i moren congelades a la plaça de Borén, la Lucía de Fumero amb el Salvador Sobral anaven allò mig maquejats amb capes com una seda, el Motis anava amb un abric de no sé qui que li va deixar, és a dir, va fer molt fred l'any passat, però fred, no? No fresqueta,
2: sí, sí,
1: fred. Aquest any què passarà? No ho sé, portem 2 setmanes de moltíssima calor, també ens pot començar a fer un espatec d'aigua cada dia. Tenim pla A, pla B, pla C, i els que sí ja fem és que prenem la decisió amb temps, perquè hi ha tota aquesta complexitat de producció i sempre intentem assegurar les coses, i per tant que després al moment del bolo doncs fa sol, doncs mira, però evidentment hi ha tota una feina que no pot tenir aquest fins últim moment, no? Per tant, prenem les decisions al matí com fem la reunió de producció cada dia.
3: I fem un últim canvi de música.

0: I abans d'acabar, sí que m'agradaria que parlessis de les residències breument que vosaltres feu a través d'una convocatòria oberta després de la Fira Mediterrània. Què us fa decidir acompanyar artistes joves?
1: Hi ha d'haver aquest element, com et deia, de porositat, no? Algú que tingui ganes de provar, de jugar, d'implicar-se en el territori i d'incorporar els elements que el territori li pot aportar en el seu treball creatiu. Això és molt important. I després aquests eixos que reculli o que treballi alguns dels eixos que nosaltres són importants i rellevants, no? Aquesta mirada sobre el territori no invasiva, a la cultura popular, diguem, des d'una visió contemporània de l'ara, de l'avui, no? Aquest element també de participació, la transversalitat en el gènere, ens agrada, no?, de jugar a nivell de gèneres. És una mica això, buscar aquesta porositat, et diria, no? I així passa, per exemple, amb la Núria Andorrà, que és la nostra artista resident aquest any i que la tindrem amb l'Escallòrium, no?, durant tots els dies a la plaça d'Agustí d'Esterri,
0: activant-ho. Que va estar a l'Auditori.
1: Va estar a l'Auditori, sí. Exacte, que és una artista que coneix molt bé el festival i el territori i la podrem veure i viure en propostes molt diferents, però també aquest acompanyament que tanquem a la Magdalena Garzón. 3 anys hem estat amb ella i aquest any ens presenta un solo preciós sobre el martiri de Sant Sebastià, de Gabriel i d'Annunzio, no?, la peça també musicada per Claude Debussy, amb un diàleg previ, no?, des del punt de vista iconogràfic, què vol dir la figura de Sant Sebastià musical. Vindrà el Jordi Camell, per exemple, a explicar, no?, la peça més des del punt de vista musical, i la Magdalena, que és una persona que té un cap, diguem, i un sentit estètic que casa perfectament amb l'església per la qual ha pensat aquest solo que farà el Víctor Pérez Armero, que és Sant Joan d'Isil, aquesta església que té la llepada, que l'absis llepa la Noguera Pallaresa. És un lloc màgic. Heu de venir. Sant Joan es para el temps, és una cosa espectacular.
2: Escolta, ens has agafat, vaja, vull dir, ens has
1: pugem
2: fet...
1: tots cap a dalt.
2: Exacte, d'agafar ràpidament el vehicle i pujar a les Valls d'Àneu, perquè amb aquesta programació, amb aquestes joies arquitectòniques i amb aquesta gent del territori, no ens podem perdre...
1: I bon menjar i bon beure, eh? Tota també? La política de suport als productors també, locals. També. Acabem sempre amb aquell petit tas, que és el sabor del territori, la gent que ve a portar el seu producte, no? Aquells formatges que han fet durant tot l'any i que ja retiren una part de producció pel festival. És boniquíssim, això, no? De dir, no, jo aquesta part ja me la guardo pel Dansàneu, i aquell dia venen i ho expliquen, no? Aquesta idea d'orgull anauenc, no? De dir, clar que sí, no? Això és fantàstic.
2: Doncs Ruth Martínez, directora artística del Dansàneu, gràcies per haver vingut a tots els matins del món d'estiu. I res, d'aquí 4 dies això comença i no para.
0: Moltes gràcies per la feina i segur que anirà meravellosament bé.
1: Ens veiem al Pallars i gràcies per acompanyar-nos cada dia, que és important també parar atenció un moment al dia, al matí. Moltes gràcies, us ho dic de cor. Gràcies.
0: Gràcies.
2: A tu.

0: Doncs després de parlar amb la Ruth Martínez, no li hem dit res del nostre lladoner que tenim aquí a l'estudi.
1: Sí, és veritat.
0: No li hem dit això.
1: No, però...
0: Li hauria encantat.
1: Però ho ha dit ella, ens escolta cada matí i, vaja, avui sap que tenim unes notes allà a peu de lladoner que ens deixen Raimon perquè anem seguint allò pas a pas, camí de les 11.
2: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu.
0: I hi ha dies que el nostre lladoner sembla tenir vida pròpia. N'hi ha prou que una mica d'aire em faci tremolar les fulles perquè l'estudi s'ompli de verd i perquè entre les branques comencin a aparèixer petites sorpreses musicals.
2: A l'ombra del lladoner, amb Raimon Colomer.
1: I la primera sorpresa musical diu... En aquesta àrea de l'òpera Orlando, Vivaldi reserva un paper protagonista a la flauta que dialoga de tu a tu amb la veu.
0: Philippe Jaroussky i el flautista Jean-Marc Cunjot converteixen aquest intercanvi en un exercici d'una delicadesa i una agilitat extraordinàries.

0: El que deia la nota d'en Raimon, un autèntic diàleg entre la veu, en aquest cas de Philip Jaruski, contratenor, i la flauta interpretada per Jean-Marc Goujon en aquesta ària de l'acte primer de l'òpera Orlando de Vivaldi, Soldate mio dolce amore, que han interpretat l'ensemble Mateus amb la direcció de Jean-Christophe Spinosi.
1: Segona nota. El compositor Ralph Vaughan Williams va trobar en la poesia i en la música popular angleses una font constant d'inspiració. Aquesta breu cançó en conserva tota la senzillesa, una melodia que sembla néixer amb absoluta naturalitat i que diu molt amb ben pocs elements.

0: La cançó tradicional de Rafe Vaughan Williams, interpretada pel baríton David John Pike i acompanyat al piano per Isabel Trupp. Són en punt 3:15 del matí i encaminem la recta final del programa.
1: L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu. Trobades íntimes amb Victòria Palma.
0: Victòria, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia, Rosa.
0: A veure, jo tinc la intuïció que avui ens portaràs allò amb una trobada que ens farà volar.
2: Molt íntima, molt íntima.
0: Amb un personatge d'aquells que han fet història.
2: Exactament. Mireu, anem a Beverly Hills,
0: sí,
2: en concret a l'Església Catòlica del Bon Pastor, el dia 20 de maig del 1998. Imagineu-vos,
0: sí,
2: l'església plena de convidats i plena de milers de flors quan de cop va sonar aquesta cançó.

0: fa.
1: Frank Sinatra, però Beverly Hills i Església?
2: No m'ho puc creure.
3: Sí, home, perquè va ser el dia del funeral de Frank Sinatra. I com us deia, amb una església plena a vessar, tot i ser una cerimònia privada, amb una llista llarguíssima de convidats, d'il·lustríssims convidats, a fora també estava ple per donar l'últim adeu, i l'església també havia estat engalanada amb milers de roses blanques i de gardènies blanques, que era una flor molt associada al glamour de Hollywood. I totes aquestes flors, a més, anaven embriagant l'ambient i ajudaven a posar el toc de glamour a l'adeu d'un dels artistes més grans del segle XX, com va ser Frank Sinatra. Put all your dreams
2: away. I, Victòria, ens deies que això va sonar al seu funeral?
3: Al seu funeral, mireu, va sonar en un dels moments... probablement devia ser el més emotiu, que va ser el final. Després de 2 hores de servei religiós, la família i els seus fills van triar, per acomiadar el dol, fixeu-vos, una sola cançó, un sol tema, en la veu del mateix Sinatra, que era aquesta.
1: I per què? Per què aquesta cançó?
3: Clar, doncs, mireu, aquesta cançó que estem sentint, doncs havia impulsat la seva carrera quan ell tenia... només, o quan tenia ja 30 anys. I l'havia acompanyat, com deia ell, durant tota la seva vida. Li va servir, doncs, com a tancament dels seus programes de ràdio, de televisió, i també la va voler pel dia del seu comiat. A ell li agradava recordar que aquesta cançó i jo, deia, hem recorregut un llarg camí junts fins al final del no-res cap a algun lloc. I era aquesta que porta per títol Desa els teus somnis lluny.
2: Put your dreams away.
3: Exactament. Exactament. Mireu, la lletra potser pot semblar una mica d'un llibre d'autoajuda, però vaja. Sí, te'l pots mirar també pel cantó romàntic, no? La cançó parla d'algú que convida una altra persona a guardar els seus somnis i les seves esperances per un altre dia, perquè ara no és el moment. Però el que jo vull anar és que, digueu, el gran Frank Sinatra, sí, però és que no vull anar aquí. Jo el que vull anar a parar és que el dia dels funerals, quan va sonar aquesta cançó, potser... probablement molts pocs sabien que aquesta cançó...
1: Qui l'havia escrit?
3: Exactament, qui l'havia escrit? Doncs una autora canadenca, una compositora que quan la va escriure tenia 29 anys i es deia Ruth Law.
2: Però no és gaire coneguda, no?
3: No és...
2: A veure, feu-nos allò, 5 cèntims.
3: Sí, no, bé, qui la coneix, la coneix.
2: Sí, clar.
3: Clar, d'aquest món, d'aquestes cançons d'aquella època, dels anys 50, 40... Mireu, ella havia nascut, era canadenca, us deia, havia nascut a Toronto l'any 14, i de petita, ella i la seva germana havien estudiat música, piano, fins que, en certa manera, les seves aspiracions de convertir-se en músic li encantava, tocava molt bé el piano, tenia una gran oïda, es varen espatllar quan el pare va morir, quan ella tenia 16 anys. I què va fer? Doncs aleshores es va llogar en una botiga de venda de partitures. Clar, aleshores, això també ho va fer Gershwin, també feia el mateix. Aleshores, clar, quan anava algú, en aquell moment no hi havia doncs, tants discos com hi ha ara, no, la ràdio acabava d'inventar-se, el que feia ella era sentar-se al piano i dir, aquesta partitura com sona? Doncs sona així. Era, provava la música. Va estar 5 anys treballant. Això li va donar molt d'ofici i molt de desparpajo, per dir-hi. Ja sé que no es diu així la paraula, però li va donar molta, no, molt d'ofici com a pianista. Fins que un dia va anar aquella carismàtica vocalista americana que es deia Ina Ray Houghton, que buscava una pianista al seu conjunt, que era només femení, només de dones. Doncs la pianista, que estava fent una gira per Canadà, la pianista es havia posat malalta i aleshores va dir busco, li va fer una prova i va quedar meravellada i va dir et fitxo't, tu vens amb nosaltres i a partir d'aquí, doncs, comença la seva carrera.
1: I suposo que llavors sort i talent faria la resta.
3: Sort i talent, sí, sort i talent, i bé, i ser també en el moment...
1: Adequat,
3: exactament,
1: adequat.
3: No? Va ser allò que tots els astres es van alinear. Va estar, fixeu-vos, 2 anys de gira pels Estats Units, fins que, doncs, es va enamorar, com deia ella, bojament d'un músic publicista i es van casar, res, al cap de pocs mesos, de 3 o 4 mesos, es casaven.
2: I quan començaria a compondre?
3: Mira, ella va començar a compondre... Ja en aquí, ella ja havia començat a fer les seves primeres cançons, les seves primeres, però encara faltaria una mica, perquè... tot i estar molt feliç, anant de gira, recent casada, molt jove, De cop, el seu home, al cap de pocs mesos de casar-se, el seu home mort, sobtadament.
1: I llavors ella deixa la música o com va això?
3: A veure, en aquest cas, doncs, deixa la música per un temps. Ella vivia als Estats Units i el que va fer va dir, què faig aquí? Què faig? No vull ja anar de gires, no em sento. Es va enfonsar moltíssim, va entrar en un període doncs, molt melangiós. I el que va fer, profundament desolada, va creure que el seu món ja no era aquell i va tornar a Toronto. I va ser allà quan, reclòs en el seu apartament, feia poquet, que havia tornat, ella mateixa va dir que res, que va ser doncs, una tarda quan va compondre aquesta cançó, que va dir que va ser en un tres i no res.

0: I mentre sona aquest tema, compost per la Ruth Lowe, la pregunta, què se'n va fer?
1: Bé, doncs, què se'n va fer d'ella? Bé, quan semblava que se'n faria poca cosa, era jove, era... doncs, va arribar, imagineu-vos que la va portar a la ràdio i va pensar que en allà potser li programarien i un programa de ràdio de Canadà, doncs un músic canadenc va fer un arranjament del tema i doncs a través de la ràdio es va fer famós als Estats Units i també al món. I un any després doncs ja era coneguda. A més, fixeu-vos, ella va passar una còpia d'aquesta melodia a un guitarrista de la banda de Tommy Dorsey, que és aquesta que estem sentint, sí, amb l'esperança que Dorsey sentís aquesta cançó. I ell el que va fer és donar-li a Glenn Miller. Li va passar, diguéssim, el mort. Però després de la va arranjar ell, la Tommy Dorsey, la va arranjar pel seu jove cantant, que aleshores era Frank Sinatra. I, per cert, Frank Sinatra es va convertir en una estrella quan va enregistrar aquest tema amb la banda de Tommy Dorsey, que era l'any 1940. I el 12 de setembre d'aquell any, fixeu-vos, aquest tema va arribar a les llistes, al número 1 de les llistes.
0: Hem començat i hem acabat parlant de Frank Sinatra, meravellós.
2: Sí.
1: Sí, i també d'ella, de Ruth Lowe.
0: Però, i la frase? Ara ens faltaria, per tancar, una frase. Per què Ruth Lowe és important en la història de la música? Una frase, Victòria?
1: Bé, doncs, clar, una frase, doncs, per què és important? Doncs perquè Sinatra, si no, no hagués estat una gran compositora, probablement no l'hagués escollit, sinó hagués tingut aquesta gràcia per escriure melodies. Pel dia del seu comiat no va ser casualitat que l'escollís amb ella. La va escollir també perquè ella l'havia ajudat a arribar al cim més alt i li va voler agrair, tot i que ella estava morta. Ja feia temps, va morir jove, 67 anys, per mi és molt jove ja. Bueno, jove.
2: Sí,
1: perquè, a més, ella va continuar amb la seva carrera, va continuar component cançons, molts temes, el que passa que, com aquests dos que hem sentit, mai arribaria al cim més alt. Bé, i a mi em sembla, doncs, que és important perquè va ajudar també, que de vegades, doncs això, els compositors o les compositores, en aquest cas de melodies, de cançons, estan per això, per impulsar la carrera dels cantants. Ell posa la creació i els altres li posen l'interpretació. I ella em sembla, doncs, que li tenim que agrair molt perquè va impulsar la carrera de la gran veu que va ser la de Frank Sinatra.
2: El que deia Rosa, hem començat a una església catòlica,
0: sí, sí.
2: Vull dir que, sí, sí. I hem acabat així amb la Victòria.

0: Marxem, eh? No ens queda gaire més temps per arribar a les 11. Posem punt final al programa d'avui, però demà, Rosa, hi tornem.
1: Demà parlarem d'un festival que arriba a la 46a edició i que té com a lema L'amor també deixa rastre. Ens acompanyarà Montse Faura, directora del Festival de Música de Torroella.
0: De Torroella de Montgrí. Serà demà amb l'equip del programa Víctor Villar, el control tècnic, Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música que ens acompanya cada dia. I qui també us han acompanyat són Rosa Maria Bartroli i Xavier Montagut.
1: Ens retrobem demà a les 9 en punt. No hi falteu.
2: Tots els matins del món, versió estiu.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui a Catalunya Música hi reviurem el batec sonor, espiritual i cultural d'Europa de fa 700 anys, des d'una gravació de Catalunya Música de l'agost del 2024 feta a l'església del monestir de Santes Creus dins del marc del festival Jordi Savall. Aquest enregistrament conté l'actuació del conjunt Tasto Solo que va presentar el programa titulat La flor en paradís. Ens van situar just en el moment de transició, motets d'entre el 1250 aproximadament i el 1350, que encara conserven l'esperit de l'ars antiqua, però que anuncien, en certa manera, la riquesa expressiva i rítmica de l'ars nova. Per tant, el que sentirem ara és música que per força ens traslladarà en el temps, a partir, per exemple, del Còdex de les Huelgues, que és un cançoner polifònic medieval conservat al monestir de Santa Maria la Real de les Huelgues, a Burgos. Data aproximadament de finals del segle XIII i començaments del XIV, conté polifonia sacra i profana i és un dels pocs testimonis de música polifònica vinculada a un monestir femení cistercenc. I, de fet, començarem amb això, amb música extreta del Còdex Les Huelgues i després amb música que es conserva a la British Library, és a dir, a la Biblioteca Nacional del Regne Unit, situada a Londres, una de les més grans i de més prestigi de tot el món. D'allí també en sentirem música que ens situarà en aquest tombant de segle XIII cap al XIV. I els instruments també ens portaran fins a aquell moment, perquè Guillermo Pérez és intèrpret de l'organetto, que és un instrument que va aparèixer a mitjan del segle XII i que va ser característic de la cultura musical europea dels segles XIV i XV. I encara en sentirem un altre d'instrument que ens trasllada en aquell moment, la fídula. Podríem dir que és el violí medieval que tant podia acompanyar el cant i doblar la melodia de la veu com podia sostenir veus dins d'un motet o podia tocar melodies de dansa i d'improvisacions. Per tant, tot això en aquest concert d'avui en què sentirem el conjunt Tasto Solo, Guillermo Pérez, organetto, Anne-Catherine Olsen, soprano, Pau Marcos, fídula i David Mayoral, percussió. Són els intèrprets d'avui, són els que interpreten el programa La flor en paradís, un viatge de 7 segles enrere en el temps.

avui a Catalunya Música i estem sentint el so d'una Europa llunyana. Una Europa que sonava així fa 700 anys. És l'Europa del tombant del segle XIII cap al XIV, la que avui sentim des d'aquesta proposta que combina creativitat, recerca històrica i virtuosisme, és a dir, una proposta típica de Tasto Solo, un conjunt reconegut per la seva aproximació a la música medieval i del Renaixement. Els intèrprets d'aquest concert d'avui, que va gravar Catalunya Música l'agost del 2024, a l'església del monestir de Santes Creus dins del marc del festival Jordi Savall. El concert portava per títol La flor en paradís i de moment el que hi hem sentit és música extreta del còdex Les Huelgues, el monestir femení cistercenc de Burgos en què hi havia monges amb formació musical elevada que cantaven motets polifònics i litúrgia diària. El fet que es conservi aquesta música mostra autonomia femenina dins del cister i també devoció mariana. I tot això ho podem posar en relació amb el monestir de Santes Creus, que també ho és un monestir cistercenc. I avui hi som amb aquest enregistrament en què, a més de la música extreta del còdex Les Huelgues, també n'hem sentit de conservada a la British Library a Londres. Així és com ha començat aquest concert d'avui. Aquest és el primer bloc de música que es va sentir al monestir de Santes Creus en el moment en què continua i continua encara amb música que forma part del còdex Les Huelgues, però a continuació sortirem d'aquest repertori sacre per entrar dins del que és la polifonia cortesana que conté Le Manuscrit du Roi, on s'hi veu l'interès de la cort francesa per la música sofisticada i innovadora de l'època. D'aquest recull en sentirem dues de peces, tornarà la música del còdex de Les Huelgues i a continuació música extreta del manuscrit de Montpellier, que és un altre dels còdex amb motets francesos de transició de l'Ars Antiqua cap a l'Ars Nova. Finalment, aquest bloc s'acabarà amb música d'un noble navarrès, Teobald de Navarra, Dame Ancier. Així s'acabarà aquest següent bloc en què hi tornem a sentir els intèrprets del conjunt Tasto Solo, els intèrprets protagonistes d'aquest concert d'avui a Catalunya Música.

Música purament instrumental per cloure aquest segon bloc del concert que us presentem avui, música que ens situa a l'Europa de fa 700 anys, música que ens situa al tombant del segle XIII cap al XIV, amb música com aquesta que ha interpretat el conjunt Tasto Solo, és a dir, Guillermo Pérez, ell n'és el fundador i qui és l'intèrpret de l'organetto, que és aquest orgue portàtil que anem sentint durant aquest concert, un instrument que va aparèixer a mitjan segle XII i que va ser popular al segle XIV i XV. Sentim també un altre instrument propi de l'època medieval, la fídula. Abans la definíem com el violí medieval, l'interprete Pau Marcos, el percussionista és David Mayoral i la veu és de la soprano Anne Catherine Olsen. Són tots els intèrprets del conjunt Tasto Solo, que és una expressió italiana que quan apareixia a les partitures era una indicació per al continuista, organista, clavecinista, una indicació de no afegir acords, de no afegir harmonia, sinó de tocar només la nota escrita al baix. I la discografia d'aquest conjunt, fundat per Guillermo Pérez, és fantàstica. Ha publicat discos, per exemple, amb el segell Passacalla o amb el segell Aliavox, discos guardonats amb reconeixements com, per exemple, el Diapasó d'Or. Pel que fa a Guillermo Pérez, és nascut a Barcelona l'any 1980, és director i investigador, especialista en teclats antics, com, per exemple, l'organetto que sentim avui. I va fundar Tasto Solo, però també col·labora amb conjunts com, per exemple, l'Esperion 21, Diabolus in Musica, Micrologus o Mala Púnica. I avui el sentim des de la gravació que va fer Catalunya Música l'agost del 2024 a l'església del monestir de Santes Creus dins del marc del festival Jordi Savall. El sentim des del programa de concert La Flor en Paradís, que continua amb dues peces més extretes del còdex Les Huelgues. Tornem a aquest còdex d'aquest monestir cistercenc de monges de clausura de Les Huelgues, a Burgos. Així és com s'acabarà aquest concert, un concert capicua que ja ha començat amb aquest còdex medieval. La versió és del conjunt Tasto Solo.

Eren dos fragments més extrets del Còdex Las Huelgas, en versió del conjunt Tasto Solo, fundat el 2006 per Guillermo Pérez, l'organista que hem sentit avui tocar l'organeto, que és un instrument de l'època medieval. I l'hem sentit en aquest concert que porta per títol La Flor en Paradis,

0: disc que es va fer al monestir de Santes Creus i que va recuperar tot de motets dels segles XIII i XIV provinents de manuscrits com el de Les Huelgues a Burgos, un manuscrit vinculat a la música femenina cistercenca. Les Huelgues és un monestir de monges de clausura i les interpretacions de Tasto Solo han posat de relleu la transició de l'art antiqua cap a l'art nova. Ho han fet també amb música extreta del manuscrit de Montpellier o del manuscrit du Roi, on s'hi conserva música cortesana de l'època. I tot plegat al monestir de Santes Creus, que era un monestir masculí fundat el segle XII, un entorn auster, devot, cistercenc, que ha permès d'imaginar com aquelles monges de les Huelgues podien haver viscut la litúrgia amb cant polifònic al seu moment. 700 anys enrere, perquè escoltar aquest repertori en aquest marc històric ens ha ofert una experiència que ha combinat rigor musical, espiritualitat i aquest context cultural medieval que ens ha propiciat la gravació de Catalunya Música feta al monestir de Santes Creus. L'agost del 2024 i dins del marc del festival Jordi Savall, un concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir música de cambra, primer de Franz Joseph Haydn, el quartet en fa major opus 77, número 2, que ara hi interpreta el quartet Alban Berg.

Era el quartet en fa major opus 77 número 2 de Franz Joseph Haydn, interpretat pel quartet Alban Berg. Us dèiem que avui sentiríem música de cambra i, per tant, hi continuem amb el trio amb piano en sol major de Claude Debussy, que ara interpreta el trio Joachim.

0: Hornpipe, un fragment instrumental de la semiòpera The Fairy Queen de Henry Purcell. Ens acompanyava el conjunt Arcangelo dirigit per Jonathan Cohen.
1: Escolta. Què sents? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Sabies que a l'antiga Grècia la medicina i la música formaven part del mateix ensenyament?
1: A Catalunya Música tenim set de sons.

0: Es creia que els sons harmoniosos podien restablir l'equilibri del cos i de l'ànima. Potser per això, mil·lennis després, encara busquem en la música aquesta mateixa força que ens cuida, ens acompanya i ens reconcilia amb la vida. Avui, al Set de Sons, descobrirem com l'art i la música tornen a trobar el seu lloc dins la salut. Ho farem a través del Healing Arts Barcelona, un projecte liderat pel Museu Nacional d'Art de Catalunya que uneix cultura, ciència i comunitat per demostrar que la creativitat també pot ser medicina. En parlarem amb Guillem de Fa, cap d'Acció Comunitària, Programes Públics i Comunicació del MNAC, que ens explicarà com aquesta iniciativa vol incorporar les arts dins dels sistemes de salut. També coneixerem una experiència viva d'aquesta relació entre música i benestar. El Cor Respira de l'Hospital de Bellvitge, format per pacients amb malalties respiratòries. Si teniu Set de Sons, comencem.
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: La compositora finlandesa sueca Cecilia Dammström veu la música com una forma de cura emocional. En els dos últims moviments del seu cicle Tates, At Night i At Midnight, posa música a poemes de Sarah Teasdale, que parlen del silenci, la nit i la recerca de pau interior. Tot seguit sentirem com la música reposa lentament, com si tot el món es calmés i la foscor es tornés llum i serenor. Unes peces que ens recorden que fins i tot en el silenci, la música pot seguir tenint cura de nosaltres. Dum, dum.

0: La música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família, a Catalunya Música.
1: L'art serveix per fer més bonic el món i ara també més saludable. Aquesta és la idea que hi ha darrere del moviment internacional Healing Arts, que uneix art, ciència i salut per millorar el benestar de les persones. Després de passar per ciutats com Londres, Venècia o Nova York, ja ha arribat a casa nostra amb la celebració del Healing Arts Barcelona, una iniciativa capitanejada pel Museu Nacional d'Art de Catalunya. N'hem parlat amb Guillem Defà, cap d'Acció Comunitària, Programes Públics i Comunicació del NAC i un dels impulsors del projecte.
2: Tots sabem el que ens ha marcat aquell concert, aquell llibre, aquella obra de teatre. Però més enllà d'això, al llarg de tota la història, en tots els contextos culturals, no hi ha cap moment de la vida d'una societat en el qual les arts, en totes les seves manifestacions, doncs no siguin presents. Ho són en moments clau, com són els naixements, la mort, els casaments, els moments de festa, els moments de tristesa. Doncs ara, amb les arts en salut, amb les Arts in Health, el que fa és agafar un gruix científic i incorporar-se dintre del pensament. Això, no? Doncs, centrat en l'evidència empírica, fet que fa que es pugui incorporar en els mecanismes formals dels sistemes de salut. I aquesta és la gràcia.
1: El que proposa Healing Arts és fer que la cultura deixi de ser només una experiència emocional o educativa i esdevingui una eina de salut pública. És un canvi de paradigma. La bellesa i la creativitat entren als sistemes de salut com a instruments de cura i prevenció. Però cal distingir entre parlar d'arts i salut i parlar d'arts en salut.
2: La diferència entre arts i salut i arts en salut no és només semàntica, sinó que és molt rellevant. De fet, arts i salut serien aquelles simples, entre cometes simples, juxtaposicions de qualsevol element artístic o cultural amb un element propi de l'àmbit de la salut. No? Podria ser una obra de teatre feta per pacients, un mural amb un centre d'atenció primària, una exposició artística en un hospital. I això és fantàstic i té sempre un impacte positiu. No? Però amb arts en salut el que fem és anar un pas més enllà. I aquest any implica quan introduïm les arts en els processos sanitaris.
1: Per poder-ho diferenciar, s'han marcat 5 punts essencials per complir els criteris de l'art en salut.
2: El primer és que hi ha un objectiu de salut clarament definit. És important perquè ens obliga a definir exactament què volem aconseguir amb aquesta intervenció. El segon punt és el que la intervenció ha d'estar co-creada. Quan diem co-creada, volem dir professionals de la salut i professionals de l'àmbit artístic. I això és molt important, perquè cadascú ha de portar la seva expertesa. Qui necessitem sempre? Els professionals de la salut que ens ajudin a co-crear. Ells són els que tenen l'habilitació per fer-ho i des de l'àmbit de la cultura doncs, ens hi hem d'afegir i hem de treballar plegats per seguretat del pacient i per la nostra pròpia. I el mateix a l'inrevés, des de l'àmbit de la salut no té cap sentit que es posin a fer qualsevol tipus d'activitat de tipus artístic o cultural, doncs perquè ells tampoc no tenen ni les eines ni els coneixements. Per tant, aquesta feina de co-creació és molt important. El tercer punt és la participació, és a dir, les persones destinatàries de la intervenció han de tenir una veu en el disseny del que s'està proposant. Quart punt, importantíssim pel que ens ocupa, és el de l'avaluació. Cal avaluar aquests objectius de salut que hem definit. Estem fent una intervenció en salut, per tant, tenim un entorn de medicina basada en l'evidència, que es diu. Per tant, hem de saber si això que estem fent funciona o no funciona. I el cinquè punt, relacionat també amb aquest i amb tot plegat, és el de la publicació i difusió dels resultats. En ciència, els resultats es publiquen. Es publiquen en revistes científiques que diuen jo tenia aquesta hipòtesi, ha passat això i aquests són els resultats que jo interpreto d'aquesta manera. Això és molt important. Necessitem ampliar la base d'evidència de les intervencions en salut que va creixent i nosaltres hem de contribuir a eixamplar aquesta base d'evidència. I per difusió és exactament el mateix, l'únic és que també hem de comunicar de tornada tant a les persones destinatàries com al conjunt de la societat que les arts en salut es fan amb aquest nivell de rigor.
1: Amb Aquesta metodologia, cada projecte té un objectiu de salut concret. Es crea conjuntament entre artistes i professionals mèdics i s'avalua amb criteris científics. Així, l'art entra al món de la salut amb la mateixa exigència que qualsevol tractament, buscant evidències, resultats i bones pràctiques.
2: Hem d'estar molt segurs que el que fem funciona en el sentit de que no té un efecte pervers o un efecte contraproduent, i això de vegades passa. I això amb salut mental doncs pot passar, però no només amb salut mental, sinó podem fer una activitat cultural que impliqui exercici físic i aquest exercici físic doncs ser contraproduent. Per tant, és molt, molt útil aquesta metodologia, és el mètode científic de tota la vida, que és la hipòtesi, comprovar de forma experimental si funciona, a partir d'aquí treure unes conclusions i després replicar-la.
1: La ciència i la creativitat es donen la mà per garantir que el que fem funciona i no té efectes contraproduents. És el mètode científic aplicat a la sensibilitat humana. No es tracta de posar l'art al servei de la medicina, es tracta de construir un diàleg en què cada món aporta el millor de si mateix.
2: Hi ha altres funcions que té l'art a la societat que no han de ser les de la salut, però aquest és un àmbit que permet eixamplar moltíssim l'impacte i, si es vol, la utilitat de la feina. I també, per què no dir-ho, les possibilitats de desenvolupament professional. Per tant, sí que és molt important que els artistes i les artistes se sentin interpel·lats per aquesta nova manera, aquests nous horitzons d'aplicar la seva feina, el seu treball, les seves inquietuds, les seves recerques, en col·laboració amb altres sectors doncs, que potser fins ara no els tenien tan presents en el radar.
1: Així, doncs, els artistes troben aquí nous espais per expressar-se i contribuir al benestar col·lectiu. I els professionals de la salut descobreixen que l'art pot ser un aliat potent en processos de recuperació, rehabilitació o convivència amb la malaltia. Per altra banda, els museus també poden ser espais de salut.
2: La pròpia Organització Mundial de la Salut, la definició que té de salut, es refereix al complet estat de benestar físic, psíquic i social, i no només l'absència de malaltia. En incorporar la component social vol dir que tots aquells elements de la societat, de l'entorn de la persona, tenen impacte a la seva salut. Més del 80% del que fa que malaltim no té un origen genètic, sinó de l'entorn. Per això es diu que té més importància per a la salut de les persones el codi postal que no el codi genètic. Per tant, en aquest mateix argumentari hi ha el concepte dels actius comunitaris de salut, és a dir, aquells elements de la comunitat que poden tenir un impacte positiu a la salut de les persones. Aquí és on entenem que els museus, i això és el que estem fent des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, entendre el MNAC com un actiu de salut.
1: Però per què Healing Arts apunta als museus concretament com espais de salut comunitaris?
2: Això és important, una institució de prestigi, que la gent li agrada, s'hi vincula, el representa, i després que té una sèrie d'experteses dintre dels seus professionals, del que és la medició artística, sabem com explicar l'art, sabem com compartir l'art, i després, no oblidem, evidentment, tenim això, l'art, les col·leccions. A partir d'aquestes col·leccions, que és un patrimoni comú, podem jugar un paper molt gran en desenvolupar intervencions que apel·lin a les persones, que les impliquin, que les motivin, i que, per tant, al servei d'aquests objectius de salut acabin impactant de forma positiva doncs, amb això, amb la persona i amb la comunitat.
1: Quins són els projectes d'arts en salut que està duent a terme actualment el Museu Nacional d'Art de Catalunya?
2: Fem diferents projectes sempre en col·laboració amb institucions sanitàries, principalment amb l'Institut Català de la Salut, però també amb Vall d'Hebron o l'Hospital Clínic o Sant Joan de Déu. I per destacar-ne alguns, doncs el primer que potser va inaugurar de forma més seriosa, no, amb aquesta component d'arts en salut, va ser amb l'Hospital de la Vall d'Hebron, un col·lectiu de dones immigrants que tenien diagnòstic de trastorn per estrès posttraumàtic complex. Un altre projecte interessant és l'Obrim Portes, que vam fer juntament amb el Servei d'Oncologia Pediàtrica, també de l'Hospital de la Vall d'Hebron, en el qual ens centràvem en nois i noies que rebien l'alta després d'un procediment oncològic de llarga durada. Ara estem treballant també amb un projecte amb l'Hospital Clínic que se centra en la salut cardiovascular. I també, triangulant no?, amb això d'art, natura i salut, justament un projecte que hem fet ara amb l'artista Gemma París, que té per nom els seus noms se'ns escapen, i també treballa a partir de la representació de la natura tant a les col·leccions del museu com en el Parc de Montjuïc, i aquí l'element central és el dibuix.
1: Totes aquestes experiències mostren com l'art pot ajudar-nos efectivament a millorar la nostra salut i la de la comunitat. Un fet que ja podíem intuir i que ara els estudis i la recerca científica ens estan evidenciant. En aquest sentit, Healing Arts Barcelona es planteja com un punt d'inflexió per fer créixer l'evidència i convèncer la ciutadania, professionals de la salut i institucions de les possibilitats que té l'art com a eina de salut.
2: I són moltes les entitats i moltes les institucions que fa temps que treballen en la intersecció de les arts i la salut, i la visibilització d'aquesta caixa d'eines, tant a nivell individual com a nivell de sistema, és molt important. Incorporar-les en el nostre ventall de recursos que tenim per afrontar els reptes de la vida, aquest seria el principal repte, assentar-les com, assentar aquesta consciència com aquesta funció vital per les persones i pel conjunt de la comunitat. A partir d'aquí, s'ha de seguir fent recerca, s'ha de seguir fent créixer la base d'evidència d'aquest tipus d'intervencions, s'ha de saber què funciona i què no funciona, s'han de seguir publicant resultats. I després, doncs, a nivell també de formació, les universitats també s'estan movent moltíssim. Per tant, s'obre un futur molt esperançador.
1: Un futur esperançador on la medicina i l'art tindran més recursos que mai per fer-nos més feliços i més saludables en tots els aspectes. Perquè cuidar-nos també vol dir nodrir-nos d'art, d'emocions i de bellesa compartida.
0: Set de sons. Idees musicals per compartir.
1: El pianista James Rhodes ha explicat més d'una vegada que la música li ha salvat literalment la vida. Després d'una infantesa molt dura i anys de lluita amb la salut mental, diu que tocar el piano i escoltar Bach, Beethoven o Gluck li han donat una raó de continuar. El sentirem ara, precisament, interpretant una composició commovedora de Christoph Willibald Gluck, la melodia d'Orfeo i Eurídice.

Com en el cas de James Rhodes, el pianista i compositor Ryo Pi també ha explicat que el piano li va salvar la vida. Després d'una infantesa molt difícil, va trobar en la música un espai de calma i de llibertat interior. De fet, s'ha dedicat a estudiar i a crear música pensada per millorar la salut mental i reduir l'estrès, convençut que els sons poden ajudar-nos a guarir des de dins. L'escoltarem amb aquest Ever After.

0: Sovint ens pensem que els nostres límits són infranquejables, però allà on creiem que hi ha al final, s'obre una altra possibilitat. El Cor Respira de l'Hospital de Bellvitge n'és un bon exemple. Es tracta d'una coral formada per pacients amb malalties respiratòries cròniques que han descobert, gràcies al cant, una nova manera de respirar i de viure. El projecte va néixer de la col·laboració entre l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Institut Català de la Salut i el Palau de la Música Catalana, dins l'estratègia Arts en Salut. I van començar 12 pacients que, tot i les dificultats, van acceptar el repte d'utilitzar la veu com a eina terapèutica. Maria Rovira és infermera de la Unitat de Pneumologia de l'Hospital de Bellvitge i una de les responsables del projecte.
1: Les afectacions respiratòries que tenen els participants de Cor Respira Bellvitge és malaltia pulmonar obstructiva crònica, bronquièctasis i fibrosis pulmonar.
0: La direcció artística del cor és encapçalada per Glòria Fernández, que combina la seva experiència coral amb la formació en musicoteràpia de la veu.
2: Quan ens van fer aquesta proposta, uau, jo vaig sentir una crida immediata de dir jo vull dirigir aquest cor, perquè m'havia format en musicoteràpia de la veu i per experiència pròpia sé que la veu té un potencial sanador enorme. Llavors jo volia ser-hi en aquest projecte i poder-ho veure amb els meus propis ulls.
0: I els 12 pacients, què van dir quan els hi van proposar?
1: D'entrada, en general, la gent no acaba d'estar convençut de quan li planteges d'això del cant, no acaben d'estar convençuts. Segurament perquè no saben de què va la història, no? I quan no coneixes una cosa, doncs no t'acaba com de convèncer. Però bueno, explicant-los una miqueta més, desengranant que això no és un concurs, això no és qüestió de qui ho faci millor, no? És d'aprendre una cosa nova, no? I passar-nos-ho bé també, no? Per què no? Sí que els aconsegueixes que s'enganxin.
2: Ells venien amb molta inseguretat, no? Em comentaven, ui, tenim les veus rogalloses, no podrem cantar... Veies que no acabaven de tenir la confiança per fer-ho, no? I al llarg de les sessions he vist un canvi molt gran en aquest aspecte, no? Com l'autoconfiança, com ha crescut en ells, i com veuen que sí, que realment és possible cantar, i això també els obre a tenir més ganes de fer més coses, de participar en més activitats. És com que els ha pujat la confiança en que poden fer més coses de les que potser pensaven a l'inici.
0: Els primers assajos van començar amb naturalitat, escoltar el propi cos, autorregular-se i cantar segons la capacitat de cadascú, sense pressió i sense judicis.
2: Des de l'inici no vaig pensar realment que estaven malalts, sé que tenen aquesta malaltia, però jo els vaig convidar des del primer dia a que s'escoltessin moltíssim, a que s'autoregulessin, a que ells coneixien les seves limitacions o no, que jo els aniria proposant exercicis, ballar... O sigui, jo realment faig moltes de les coses que faria amb un altre cor normal i llavors el que pretenc és que siguin ells i elles que decideixin, val, ara estic cansat, ara descanso, ara m'assento, això no ho faig, o això ho faig més petit, o ho faig a la meva manera.
0: L'objectiu és convertir la veu en una eina d'expressió i d'autocura.
2: No són sessions molt diferents de lo que seria una sessió normal de cant coral. El que passa és que sí que potser posem més èmfasi, doncs, en algunes parts, no? Com, per exemple, la del ball i joc amb la improvisació, perquè puguin sentir la seva veu com a canal d'expressió d'emocions i d'autoafirmació del que un és. O una part important també és la de la relaxació, on fem escolta somàtica del cos, de la respiració, i senten que el cos és un espai segur i de contenció on també hi passen coses agradables.
0: Amb el temps, els canvis han estat evidents, sobretot emocionalment. Ens ho expliquen així la infermera de Pneumologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge, Maria Rovira, i la directora del Cor Respira, Glòria Fernández.
1: A nivell físic, sí que els resultats no han demostrat cap millora de la seva funció pulmonar, cosa que els participants també ja ho saben. I a nivell emocional, per suposat que sí que es nota molt a les respostes obertes, que una satisfacció personal, una autocura, sobretot haver pogut estar, bueno, i poder compartir, saber compartir, no? Una activitat així de dinàmica i participativa amb malalts que també tenen afectació respiratòria.
2: De canvis físics no ha sigut tan destacable, tot i que jo als assajos sí que he pogut veure que quan vam començar recordo que hi havia molta tos, sempre hi havia molts episodis de tos, i ara, en canvi, ha baixat moltíssim. Però el que sí és que a Palau Vincle es va fer un qüestionari d'elaboració pròpia que mesura l'evolució de competències emocionals, personals i socials, i aquí sí que es va veure realment un canvi i en la millora en la capacitat per comprendre, expressar i gestionar les emocions, en l'autoconfiança, l'autoconeixement. Perquè pujar a un escenari només ja augmenta el nivell de confiança, perquè és un repte per ells que abans ni es pensaven que realment podien fer, no? Després, l'empatia també ha crescut molt, comprendre i acceptar els altres i establir relacions sòlides. És que es consideren una família. També han canviat la percepció de que la malaltia ja no és un impediment tan gran per fer activitats. I també hi ha un canvi en els motius de participació, perquè passa de ser que a l'inici era un tema més pragmàtic a ser ara un tema personal perquè se senten part del grup. És un tema de cohesió de grup i de bon ambient.
0: Sense cap mena de dubte, projectes com aquest del Cor Respira de l'Hospital de Bellvitge demostren el poder de l'art com a eina de salut integral.
1: És una gran iniciativa per la nostra societat i que, evidentment, qualsevol de les arts, no només la música, aporta molts beneficis, especialment segurament emocionals, i quan un està bé, tot va millor.
2: El que nosaltres volem per aquest cor és poder continuar, perquè el que fa bé a aquestes persones és poder-se veure setmanalment el que passa a les classes. És a dir, no és que nosaltres busquem l'excel·lència musical i un objectiu d'un concert, que també motiva tenir algun tipus de concert per poder anar una mica més enllà amb la part musical, però el que realment els hi fa bé és la part de música que es fa dintre de les sessions i que al final és el vehicle d'intervenció, no?
0: El Cor Respira de l'Hospital de Bellvitge ofereix als seus participants música per curar i trencar els mateixos límits. Un fet que l'any passat, a motiu de la Marató de 3CAT, es va fer evident amb la seva intervenció al costat de Sole Jiménez i l'Orfeo Català. Van interpretar aquest Respirar.
3: Veig com cauen de la pell trossets escatats per l'absència que m'ha deixat al cos deshidratat.

0: Música i salut a 7 de sons.
1: Alguns estudis han demostrat que la música és especialment beneficiosa pels malalts que pateixen Alzheimer. Això és el que mostra el documental A Life Inside, dirigit per Michael Rosato Bennett. Es tracta d'una història real sobre el poder de la música per reconnectar la memòria i l'emoció. La pel·lícula segueix el treball de Dan Cohen, un treballador social que va començar portant reproductors de música a residències de gent gran. Quan els pacients escoltaven cançons significatives de la seva vida, passava una cosa sorprenent. Tornaven a parlar, a somriure, a reconèixer. La música els reactivava records que semblaven perduts per sempre. En el film hi ha moments colpidors, com el d'en Henry, un home amb Alzheimer avançat, que en sentir la seva cançó preferida de jove, obre els ulls, es mou i comença a cantar. Per uns minuts torna a ser ell mateix. A Life Inside ens recorda que la música no només acompanya, ens pot despertar i ens pot tornar la memòria i la identitat. La primera testimoni és una àvia de 90 anys que no recorda res fins que comença a sentir aquesta cançó.
2: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: La música pot ser molt evocadora, però també molt suggestiva. En alguns casos, fins i tot, ens pot ajudar a defensar sense paraules una creença o una ideologia. Un fet que també és molt saludable, sobretot quan ens passa en comunitat. Així neixen els himnes. Cada set de sons en busquem un i avui viatjarem una mica per trobar-lo. El poema simfònic Finlàndia, de Jan Sibelius, va ser compost a finals del segle XIX com un crit silenciós de resistència. En una Finlàndia sotmesa a la censura russa, Sibelius va escriure aquesta peça per encoratjar el seu poble, amagant-ne el sentit darrere d'un títol aparentment inofensiu per esquivar la repressió. Amb el temps, la seva melodia, àmplia i lluminosa, es va convertir en himne no oficial de Finlàndia, símbol de llibertat i identitat nacional. De fet, en els concerts, el públic l'escoltava dret i en silenci, com si fos una pregària col·lectiva per un país que volia despertar-se. En sentirem el fragment del final conegut precisament com l'himne de Finlàndia.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: La música pot ser una eina de salut perquè ens transforma en molts sentits. Per exemple, l'any 1932, George Gershwin va viatjar a l'Havana i va quedar fascinat pels ritmes i la vitalitat de la música cubana. Aquella experiència el va transformar. Va entendre que la música podia ser un llenguatge global capaç de travessar fronteres i unir mons diferents. En tornar a Nova York, va escriure la seva Obertura cubana, una obra que combina l'energia dels ritmes afrocubans amb la seva sensibilitat simfònica i jazzística. Una festa sonora que és també un homenatge a la trobada entre cultures.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Hi ha pel·lícules que mostren com la música pot salvar-nos. A El Piano, de Jane Campion, la protagonista, una dona muda, només pot comunicar-se a través del seu instrument. El piano es converteix en la seva veu, en la seva força i en la seva llibertat. La música de Michael Nyman ens ho explica així de bé.

0: La set de sons és insaciable.
1: Al llarg del programa d'avui hem descobert que la música pot ser molt més que una forma d'expressió. Pot ser una manera de cuidar-nos, d'acompanyar-nos i d'escoltar-nos millor. Projectes com el Healing Arts Barcelona ens recorden que l'art i la salut no són àmbits separats, sinó camins que poden confluir per fer-nos més humans. Això ens fa pensar que la cultura pot curar i que crear, cantar, ballar i fer música també són maneres de fer comunitat. Amb aquesta idea i amb el desig de continuar somiant un món més sensible i més sa, us deixem amb Christopher Tin i el seu Il sogno di volare, el somni de volar, com a metàfora del que pot passar quan l'art i la vida es troben. Us hem acompanyat Gisela Cot, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brinterval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lied de Schubert i Schumann amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions. Seguiu aquí a la sintonia de Catalunya Música, ara començant una nova edició d'aquest espai, Les cordes de l'Ukelele, com sabeu, doncs dedicat a això que anomenem músiques del món i amb una mirada àmplia, una cosa que no ens cansem de dir. Avui ens prenem la llibertat de fer un llistat, millor dit, una selecció d'alguns dels discos que en el terreny de l'anomenada World Music ens sembla que han brillat més. No cal dir que aquest és un criteri subjectiu, evidentment. Per tant, parlem d'una combinatòria que podria agafar moltes i moltes formes diferents. Però, en tot cas, tornem a posar en valor discos d'aquells que ens han atrapat, que ja són emblemes o que, senzillament, ens ve molt de gust tornar a destacar. Alguns tenen molts anys i alguns són molt més recents. Però, sobretot, ens ve molt de gust compartir aquestes peces amb vosaltres. No cal dir-ho. Anem per feina i comencem amb el nom de Tiago Almeida, tot un descobriment dels últims mesos, guitarrista, compositor i arranjador d'orígens mig portuguesos i mig suïssos, i del primer llegat n'ha extret aquest guitarrista Tiago Almeida la versió que escoltarem del famós Barco Negro, dins d'un disc magnífic titulat Rivages, és a dir, costes, perquè el que fa és recrear, per exemple, el pont entre Brasil i Portugal que hi ha al fons d'aquesta peça.

Doncs aquesta és la visió de Tiago Almeida del famós Barco Negro que Amàlia Rodríguez va ensenyar al món en el seu moment, però que en realitat tenia el seu embrió en Mai Preta, una peça signada pel brasiler Caco Bello, que parlava d'una dona negra esclavitzada i que posteriorment a Portugal, en el marc de la dictadura, doncs va ser censurada i, per tant, canviant el contingut, convertint-se en Barco Negro, que és aquest cop una història d'amor tràgica. De fet, Barco Negro ha estat versionada per una llista molt llarga d'artistes i, de fet, més endavant, en aquest programa la sentirem amb Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida, però ara seguim amb el tàndem que formen Lucía Fumero i Martin Leighton, com a mínim en aquesta peça que forma part del doble disc magnífic també, de Lucía Fumero, Folklore.

pianista i contrabaixista, i tots dos vocalistes també, Lucía Fumero i Martin Leighton, amb una peça que no ens cansem d'escoltar. I és del disc Folklore, un dels discos que avui destaquem en aquesta mena de discos d'or particulars o discos que realment ens han commogut. I anem molt més enrere en el temps i ens situem als anys 90 per repescar aquell molt aplaudit projecte que es deia Buenavista Social Club, que de la mà de músics com Ray Cooder doncs van aconseguir tornar a posar en valor un seguit de músics de l'illa de Cuba, alguns desconeguts fins aquell moment per bona part del públic i agents europeus. Com per exemple el ja desaparegut Ibrahim Ferrer, que ens obsequiava, i avui ho torna a fer, amb aquesta versió del llegendari bolero Dos Gardenias.

Una altra de les veus i un altre dels discos que no podíem deixar de destacar en aquesta llista particular de discos d'or. I quan diem d'or no ens referim ni molt menys a les vendes que han tingut, sinó a l'excel·lència, ens sembla, que contenen. I en aquest cas, la veu de la valenciana La Maria, tot un descobriment dels últims temps, dins del disc Robina, un disc especialment dedicat a la salut mental, cosa que encara afegeix molt més valor a aquest treball. Seguim, doncs, amb tastos de més discos que per nosaltres són ben daurats, que brillen amb llum pròpia, i tornant als anys 90, ens atrevim a fer un tast del disc més que brillant que van fer conjuntament Ravi Shankar i Philip Glass, Passages, és el títol, i avui n'extraiem Ragas in Minor Scale, d'un treball on el músic indi i el nord-americà són cocompositors, creant un diàleg entre la música clàssica índia i el minimalisme contemporani.

Ragas in Minor Scale, dins del disc Passages, on col·laboren Philip Glass i Ravi Shankar, un disc que avui destaquem en aquest recorregut i que, dit sigui de passada, també va estar als primers llocs d'alguns rànquings discogràfics. Avancem una mica més en el temps per tornar al Barco Negro amb què havíem començat. Ara, però, amb Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida, un disc en directe, Live in Tokyo.

I un cop més, una versió de la Leyenda del Tiempo amb les veus del cantaor Arcángel per una banda i per l'altra les veus búlgares amb la seva potència i la seva màgia. Formava part del disc A l'Este del Cante, que avui hem posat en aquesta llista particular de discos daurats, i seguim amb un altre disc que per nosaltres és d'or. Una col·laboració entre els músics Ali Farka Touré i Ray Cooder, malià i nord-americà, compartint cordes amb un disc anomenat Talking Timbuktu.

La màgia de les cordes de l'Ifarka Touré i Ray Cooder, el primer ja desaparegut, ens va deixar fa gairebé 20 anys. Quina millor manera, doncs, de recordar-lo amb aquest tast d'aquest disc. Sukura és el títol d'aquesta peça. I així hem anat fins a Timbuktu i, ja situats al continent africà, baixem i baixem força per anar a buscar aquell famós disc d'un altre nord-americà cèlebre, Paul Simon, que va fer amb músics sud-africans. I ens estem situant al 1986. Parlem de Graceland, un disc que ens sembla també d'aquells que de tant en tant cal recordar. Les poderoses veus de Ladysmith Black Mambazo també van formar part d'aquest disc, per nosaltres també daurat.

Ladysmith, Black Mambazo, formant part del projecte Graceland que signava Paul Simon. Amb això ens hem anat acostant al final del programa, un espai on avui hem fet doncs, la nostra llista particular de discos imprescindibles. I tornem al present per destacar l'últim treball del també sud-africà Abel Selaokoe, compositor, violoncel·lista, músic molt actiu, que aquest cop amb aquest disc Four Spirits ha tornat a sorprendre, en aquest cas amb l'Orquestra Aurora i altres músics, i amb aquesta peça per acabar d'emocionar-nos. I així esperem que us passi als qui ens heu estat acompanyant i nosaltres encantadíssims. Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Cuideu-vos i que la música us segueixi cuidant. Fins ben aviat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
1: Catalunya.

de Hans Eisler i de Kurt Weill, i el concert s'acabarà amb música d'un compositor txec que hi havia estat als Estats Units una mica abans, quan s'acabava el segle XIX, i per a impulsar el Conservatori de Nova York. El concert s'acabarà amb el quintet americà d'Antonín Dvořák. I tot això és el que sentirem des d'ara mateix, des d'aquesta gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El festival Mitz Morim va ser fundat el 2015 i té sempre molt present la música jueva. De fet, els Mitz Morim en la fe jueva representen la forma musical de la pregària i de l'intercanvi d'idees. I en aquesta primera part del concert d'avui ens sentirem de música de compositors alemanys d'ascendència jueva. Comencem amb Erich Hitor Kahn, que va néixer l'any 1905, un compositor jueu que va emigrar als Estats Units per fugir precisament de la persecució nazi. És autor del que van anomenar música degenerada, l'Entartete Musik, l'etiqueta que el govern de l'Alemanya nazi aplicava a determinades formes de música que considerava pernicioses. Doncs l'obra que sentirem ara per començar és un lament per a violoncel i piano que Erich Hitor Kahn va escriure en memòria dels jueus assassinats durant l'Holocaust, després que ell mateix aconseguís fugir d'un camp d'internament a França. Aquesta obra porta per títol Nenia Iudeis i la versió és a càrrec de la violoncel·lista eslovena nascuda a Ljubljana l'any 1996, Emma Greckmann. Toca amb el pianista bielorús establert a Suïssa, Denis Linick. Ens ofereixen aquesta primera obra del concert d'avui, música d'Erich Hitor Kahn. Va morir l'any 1956.

El concert d'avui ha començat amb aquest lament per a violoncel i piano que el compositor alemany d'ascendència jueva, emigrat als Estats Units, Erich Hitor Kahn, va escriure en memòria dels jueus assassinats durant l'Holocaust. Aquesta obra porta per títol Nenia Judeis i l'hem sentit en versió de la violoncel·lista Emma Greckmann. És nascuda a Ljubljana l'any 1996. És una violoncel·lista eslovena que hem sentit amb el pianista bielorrus Denis Linik, establert a Suïssa, que és on som avui amb aquesta gravació que us oferim de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del gener del 2025. Amb aquest concert d'avui, que porta per títol Cançons de l'exili, som al festival Midsommarim, un festival ple de música com aquesta que ara ens portarà quatre melodies de dos compositors també d'ascendència jueva, tots dos alemanys, Hans Eisler i Kurt Weill, col·laboradors, entre altres, i sobretot de Bertolt Brecht. Començarem amb Hans Eisler i dues melodies. La primera és una cançó de guerra infantil que forma part del cicle Opus 11 i després sentirem música escrita ja als Estats Units per a Hollywood. De fet, forma part del cicle El cançoner de Hollywood i aquesta cançó porta per títol Tank Battle. Són les dues melodies de Hans Eisler que interpretarà la mezzo soprano Silke Geng amb el pianista italià de Pàdua, Marco Cilironi. I després arribarà amb aquests dos mateixos intèrprets la música de Kurt Weill, que és qui amb Bertolt Brecht va compondre l'òpera dels Tres Rals. De Weill en sentirem la melodia titulada I què va rebre la dona del soldat, una melodia precisament sobre text de Bertolt Brecht. Aquest bloc s'acabarà amb la música de Hans Eisler and I will no longer see the land. La música d'Eisler i de Kurt Weill us l'oferim des d'aquest concert d'avui fet a Basilea en la veu de la mezzosoprano Silke Geng, canta amb el pianista Marco Cilironi.

Hem sentit quatre melodies, tres de Hans Eisler i una altra de Kurt Weill. Les dues primeres eren del compositor alemany nascut a Leipzig l'any 1898, alumne d'Arnold Schönberg i col·laborador de Bertolt Brecht, a qui va conèixer a Berlín als anys 20 i amb qui va treballar estretament. Aquest era Hans Eisler, que va morir l'any 1962, i d'ell n'hem sentit una cançó de guerra infantil que forma part del cicle de melodies Opus 11 i després Tank Battle, que forma part del cançoner de Hollywood, música ja composta als Estats Units, que és on es va establir Eisler. Després ha arribat Kurt Weill, que va treballar també i de molt a prop amb Bertolt Brecht. Brecht havia estat un dels dramaturgs i poetes alemanys més destacats del segle XX. Doncs de Kurt Weill i sobre text de Bertolt Brecht n'hem sentit I què va rebre la dona del soldat. I finalment aquest bloc s'ha acabat amb música altre cop de Hans Eisler i la melodia sobre text de Peter Altenberg, And I Will No Longer See the Land. Aquestes melodies les hem sentit en la veu de la mezzosoprano alemanya Silke Geng, que ha cantat amb el pianista italià Marco Cilironi. Són dos dels intèrprets d'aquest concert d'avui, aquest concert que porta per títol Cançons de l'exili, música de compositors alemanys que van haver de fugir de l'Alemanya nazi i es van establir als Estats Units, que és on havia estat Antonín Dvořák, aquell compositor de Praga que no volia marxar de cap manera de la seva ciutat i que només va acceptar fer una excepció de gairebé 3 anys per anar a dirigir el Conservatori de Nova York quan s'acabava el segle XIX. Dvořák se'n va anar cap a Nova York el 1892 i al cap de res va compondre el que es coneix com Quintet Americà, un quartet de corda al qual s'hi ha d'afegir la viola i que sentirem ara a continuació amb el quartet Gringolds. Ilya Gringolds és un violinista extraordinari nascut a Sant Petersburg l'any 1982. Doncs amb el seu quartet i amb Lawrence Power a la viola, ara el concert s'acaba amb el quintet de corda en mi bemoll major, opus 97 d'Antonín Dvořák, el quintet americà.

0: Música fantàstica d'Antonín Dvořák, composta als Estats Units, composta l'any 1893, quan feia tot just un any que el compositor txec se n'havia anat a Nova York per a dirigir el conservatori de la ciutat. Era un compositor, Dvořák, que mai no volia marxar de Praga, no es volia moure de la Txèquia on havia nascut i només va acceptar aquest període en què se'n va anar cap als Estats Units per a dur a terme aquesta tasca d'impulsar el conservatori de la ciutat americana. I d'aquell moment és aquest quintet de corda, aquest quartet amb una viola afegida. El quartet era el quartet Gringles i el viola Lawrence Power. Ells són els que han interpretat aquest quintet de corda en mi bemoll major opus 97, el quintet americà d'Antonín Dvořák. Que és com s'acaba aquest concert d'avui, encara hi hem sentit el quartet Gringles. Ilya Gringles és un violinista de Sant Petersburg, nascut l'any 1982, professor a Zuric i a Glasgow, que ha tocat per tot arreu com a solista amb grans orquestres angleses, sobretot. Ilya Gringles, a més, és el cunyat d'un altre violinista de renom, Maxim Vengerov. I avui l'hem sentit des d'aquesta gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del gener del 2025, que ens ha permès de sentir un dels concerts del Festival de Música de Cambra Mitz Morim, un concert amb una qualitat excel·lent que avui portava per títol Cançons de l'exili. Hem començat amb música de compositors alemanys que van haver de marxar cap als Estats Units per a evitar la persecució del règim nazi. Hem començat sentint música d'Erich Ittor Kahn, un lament per a violoncel i piano, després melodies de Hans Eisler i de Kurt Weill, algunes d'aquestes melodies a partir de text de Bertolt Brecht, i finalment el concert s'ha acabat amb aquest quintet de corda americà esplèndid d'Antonín Dvořák. El punt final, aquest enregistrament que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir Sergei Rachmaninov i la Simfonia número 3 en la menor, opus 44, la que ara interpreta l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda sota la direcció d'Alexander Anisimov.

Aquesta era la sinfonia número 3 en la menor opus 44 de Sergei Rachmaninoff en versió de l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda, dirigida per Alexander Anisimov.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Escolta, què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: El taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Comencem el taller del Lutier número 400. Un programa que serà especial, gairebé monogràfic, dedicat al gran orgue Blancafort de la Basílica de Montserrat. I també repassarem la història de l'orgue en el monestir. Ens hi ajudarà Albert Blancafort, mestre organer i continuador d'una llarga tradició d'organers a Collbató. Separador i de seguida comencem.
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya.

Avui hem començat amb una música dedicada especialment al gran Pepe Reche, i és que hem sentit 70 trompes sonant juntes a Veneçuela, a la ciutat de Caracas. Interpretaven el cor de caçadors de Der Freischütz, el caçador furtiu de Karl Maria von Weber. La interpretació formava part del concert de celebració de la Escuela de Corno del Sistema, un mètode d'ensenyament musical creat per José Antonio Abreu. José Jiménez dirigia el conjunt, en el qual hi participava també Sara Willis, la trompista de la Filarmònica de Berlín, gran divulgadora i entusiasta d'aquest instrument. Si voleu veure el vídeo d'on he extret la banda sonora, el trobareu fàcilment si poseu en un cercador «Músiques per començar el taller».

0: L'orgue no té res. Només has de prémer les notes correctes en el moment adequat i l'instrument toca sol. Johann Sebastian Bach.
1: Ja fa setmanes que anava donant voltes a com podríem celebrar el programa 400. I vaig recordar que feia temps que tenia en ment de dedicar un programa a l'orgue o als orgues de Montserrat, aprofitant la celebració del mil·lenari del monestir. Doncs bé, vaig contactar amb l'Albert Blancafort, el mestre organer i màxim responsable de Blancafort Organers de Montserrat, per fer-li la proposta i concretar una visita. Vaig acostar-me, doncs, fins a Collbató per enregistrar la conversa que sentirem tot seguit.

0: Bon dia, Albert.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies per acollir-me i per dedicar-me a aquesta estona. Estem molt contents perquè no es fan cada dia 400 programes i teníem moltes ganes de celebrar-ho amb tu perquè ens parlessis, sobretot de l'orgue actual de Montserrat, però també de la tradició organística que hi ha hagut al monestir, perquè això ho tenim més o menys documentat, oi que sí?
1: I tant. Ara que estem celebrant el mil·lenari de Montserrat, us podria dir que a nivell musical, doncs, tots sabem la transcendència que ha tingut la música en la història de la basílica, de la comunitat i de tot el que s'hi ha celebrat, i tota la transcendència que ha tingut en la nostra música actual. Penseu que gran part dels músics que tenim actualment en el nostre món han estat formats d'una manera més o menys intensa al monestir, a l'escolania, etc. Però això és una cosa que no és d'ara, vull dir que ve des de fa un temps. No podem dir tant, d'aquests mil anys. Tots coneixem, doncs, la tradició del Llibre Vermell de Montserrat i tota la transcendència com a una de les obres escrites més antigues que té el nostre país, però sí que també hi ha una tradició escrita i una tradició que queda en forma de musical i en forma documental, que ens parla una mica de la importància que ha tingut la música

0: a Montserrat i a la Basílica. No podria allargar-me tant com 1.000 anys per fer-ne referència, però 500 anys sí.
1: Per tant, hi ha constància de presència d'orgues a Montserrat des de fa 500 anys, seria això?
0: I tant. Bueno, penseu que en el nostre país, a Catalunya, ja hi ha constància d'orgues. El més antic, i els musicòlegs es barallen una mica, és l'orgue de Tona l'any 1975, però després, l'any 1000 o mil i poc, ja hi ha una documentació que parla inequívocament d'un orgue a Sant Benet de Bages durant unes celebracions. Això vol dir, doncs, que tenim orgues des d'aquell temps. El que passa és que no tenim documents que ho puguin refutar, però tampoc tenim instruments que hagin sobreviscut, però sí que tenim els documents més antics, i jo parlo ara concretament del monestir de Montserrat, referent amb orgues, doncs, que ja daten de començaments del segle XVI, de 1500, 1502, hi ha documents que parlen de cants alternats amb orgue. I hem de pensar que antigament l'orgue era molt diferent al que ens imaginem ara i no servia per acompanyar, no servia tampoc per fer concerts com ara, sinó que servia, doncs, per acompanyar la litúrgia, però no alternant el que es feia glosant, doncs, els cants del cor, els cants de les veus humanes, amb els cants dels instruments, doncs, que no fossin les veus, no? I d'això, doncs, en tenim la data més antiga, és 1502.
1: I quin orgue és? Se sap l'organer?
0: No, en aquesta data encara no se sap l'organer. Després apareix en 1540 un altre document que parla de que es fa una reforma en els orgues, i normalment aquest tipus de documents són documents de caixa, són rebuts de dir, hem pagat a tal persona per la reforma de l'orgue tants diners, no? I això és el que ens dona als musicòlegs, els hi dona les pistes, doncs, per poder una mica reconstruir aquesta història. Però si hem de parlar potser de l'orgue i de l'organer més antic, que aquest sí que està documentat, estem parlant de finals de 1500, començaments de 1600, amb un instrument d'Antoni Bordons. Aquest seria el primer orgue gran, doncs, que tenim com documentat, no?
1: Els Bordons eren una família important d'organers, oi?
0: I tant, era una família molt coneguda, que van tenir una dinastia d'organers d'origen de Solsona, i que després, doncs, te'ls trobes els dos següents segles, doncs, amb moltes obres, amb molts temples importants, que estan allà, doncs, intervenint, construint, restaurant, reparant, i de tota aquesta dinastia, doncs, ens trobarem orgues, doncs, tant a la Catedral de Barcelona, a Santa Maria del Mar, i a molts temples d'importància, la família Bordons, no? És a dir, estem abarcant un àmbit entre 1500 i 1600, i és una mica més tard, cap a 1700, on entra una altra dinastia important, que són les dels Boscà. I Antoni Boscà també construeix un orgue a Montserrat. Ens hem d'imaginar la basílica, per això, no com està ara, plena de bancs, amb l'altar major allà davant i l'escolania que s'hi posa, sinó que ens hem d'imaginar una basílica molt diferent. La basílica era el lloc d'acollida de tot el peregrinatge que duia segles, i Collbató era un punt important de pas, perquè tothom que anava a peu a Montserrat, el camí natural per pujar a Montserrat es passava per Collbató, i arribaven allà i tenien els atris o els patis exteriors, però dins la basílica, per venerar la Mare de Déu, tenia la seva capella i el cambril a dalt, però el reste de la superfície de la basílica era un lloc diàfan, amb unes capelles als laterals, on es feien els actes litúrgics. Però la gent en aquell temps no intervenia en la litúrgia. Estaven allà de cos present, però participant passivament.
1: Per tant, la música la feien només els monjos.
0: Sí.
1: I els escolans.
0: Exacte. O sigui, tota la producció musical anava a càrrec de monjos, cor de monjos i escolania, en aquests casos. En altres llocs hi havia beneficiats o catedrals o així, doncs també anava així. El poble no participava. Clar, el poble entrava allà i sentia veure tot aquell espai tan gran, tan elevat, aquells retaules. i aquelles veus i aquella música, imagina't en el clima en què et situaven de connexió amb el que és desconegut, no? Amb la connexió doncs, amb el més elevat, no? I aquesta era una mica la intenció, no? D'una mica de portar el cel a la terra i de veure que la vida era una cosa més que el dia a dia. Però si això passava amb gent que habitualment no escoltaven música perquè no hi havia ràdios ni hi havia els aparells que tenim ara, doncs imagina la sensació que podien arribar.

0: Ens has parlat d'aquests primers orgues documentats de 1500, 1600, 1700. Com els hem d'imaginar, aquests instruments?
1: L'orgue d'Antoni Boscà ja és un orgue tal com el coneixem avui dia, és a dir, a més, un orgue d'escola catalana. Estava ubicat al lateral de la nau, en el trifori de dalt, a uns metres d'alçada, amb unes característiques dels orgues catalans, façana plana, cos major i cadireta, tubs grans als costats, diversos teclats, registres sencers, secrets diatònics, partició entre si i do dels registres partits, vull dir, una sèrie de característiques que tenen els orgues de la nostra àrea. I era ja un orgue, doncs, ja bastant... El 1700 ja havien sorgit les invencions dels registres diferents, dels tiradors de registre, perquè originalment l'orgue anava a pinyó fixa, era tot un so molt potent i un altre teclat amb un so més finet, no? A la que surten, la tècnica permet crear els registres, podem matisar i canviar l'efecte sonor i adaptar-nos a climes musicals diferents. Gràcies a això sorgeixen nous registres, com les trompetes, que va ser una cosa novedosa en el moment que va obrir a tot un món un espectre de so molt diferent. I tot això, aquest orgue de 1700, on Antoni Boscà, doncs ja ho tenia. I en allà molts músics, monjos, compositors, podien crear les seves composicions tant per la litúrgia com orgue sol, i mica en mica, a mesura que va avançant la creació musical, doncs van creant sonates, partits de mà dreta, partits de mà esquerra, amb totes les formes musicals corresponents a cada època. Ja són orgues que són eines per poder avançar en aquest sentit.
0: Has parlat, has fet referència sobretot a aquest orgue d'Antoni Boscà. Estem parlant d'un gran referent de l'organeria al nostre país.
1: Sí, d'entrada, l'orgue d'Antoni Boscà, a més, és el primer, l'orgue més antic que visualment el podem veure, perquè existeix un gravat d'un autor d'origen francès que es deia Laborde, on es veu tota la basílica i es veu l'orgue perfectament on estava, en un lateral, a la segona tribuna del trifori, i doncs ens podem imaginar bastant com era. Mentre que tota la família Boscà, que va ser una altra dinastia, doncs també te'ls trobes amb tots els principals temples del país, doncs havent fet intervencions de restauració, de reparació i de vegades d'orgues nous, no? També, doncs, primer teníem els Bordons, després teníem els Boscà. Després d'això, de l'època del Boscà, comença el neoclassicisme, el classicisme, on els orgues també van canviant una mica en el seu concepte, però la litúrgia també. I llavors, cada vegada més ens anem a un orgue de caire orquestral, fins que arriba l'orgue romàntic. Però, mica en mica, fins i tot, moltes celebracions es va criticar molt al seu moment, doncs, òperes i cants, doncs, a dintre de les esglésies, no? I els orgues, mica en mica, també es van transformant en aquesta forma, no? I així, doncs, cap allà a mitjans del segle XIX, 1831, tenim un orgue de Pau Obradors que estava ubicat, si ara ens imaginem Montserrat, a l'entrar, a sobre, és on hi ha la tribuna, el cor, doncs en un dels costats del cor hi havia aquest orgue d'obradors que després es va completar o complementar amb un altre orgue d'Aquilino Amezua, ja d'un estil purament, ja no neoclàssic, sinó d'un estil purament romàntic. Fins i tot van canviar la façana i van posar les dues façanes que actualment encara es poden contemplar amb un estil neogòtic, però que avui dia estan buides, o sigui, només hi ha la façana, però a darrere no hi ha res, no queda res dels instruments. I això, doncs, va obrir una època fins que ja cap a finals del segle XIX i començaments del XX, els canvis litúrgics, doncs, conviden a fer un altre orgue nou en el presbiteri i tota la litúrgia que se celebrava a dalt al cor es trasllada al presbiteri, a l'altar, on ho coneixem ara. I això implica que s'ha de construir un nou orgue, i aquest nou orgue, doncs, en el seu moment, doncs, l'abat Mercet, que era l'abat del moment, ho consulta l'abat visitador, que és el seu superior, i l'abat visitador li diu, mira, precisament cap a la Ligúria, a Itàlia, uns organers que coneixem han perdut els seus tallers i estaria bé, doncs, que potser, doncs, vinguessin aquí i provessin a veure si us poden fer aquest orgue, i així va ser. I això va una mica original, la tradició dels orgues a Collbató. Es va fer aquest orgue, diguem-ne, amb un estil italià postromàntic, molt adequat per la litúrgia del moment. I aquest orgue doncs, va durar un temps, des de l'any 1922 fins als anys 50, fins que el canvi de litúrgia va també propiciar que es fes un canvi d'instrument. Llavors aquell orgue es va traslladar a la seu de Manresa, mentre que se'n va fer un altre a càrrec d'una empresa que es diu Organeria Espanyola, amb la direcció tècnica d'un gran organer que es deia Rafael Puignau, i es va fer un orgue, en principi van dir provisional. Provisional, i estava situat en el presbiteri, amb un lateral, allà amb un foradet. Però aquesta provisionalitat, donat l'època que érem i tot plegat, parlem dels anys 50, va durar, durar i durar, fins que hi ha la situació d'aquell orgue que s'havia fet amb peces dels orgues anteriors i amb algunes peces noves, o sigui, fins i tot hi havia amb tubs de l'Aquilino Amezua i alguns altres orgues anteriors, ja no, ja l'orgue no funcionava més. I això em puc donar fe perquè, diguem-ne que des dels anys 80 o així, jo me'n vaig encuidar una mica del manteniment d'aquest orgue, l'anàvem aguantant com podíem, però fins que la situació es va tornar insostenible.

0: Bé, i arribem a l'actual orgue de Montserrat, que és el que tu vas dissenyar, el que tu vas construir amb el teu equip, que es va inaugurar el 2010 i que va tenir, em consta, un procés de diàleg i converses amb els... Perquè Montserrat, això potser hi ha gent que no ho sap, és que molts dels monjos de Montserrat són organistes. Per tant, diguem que el client, en aquest cas, era un client exigent.
1: Era un client exigent i múltiple, perquè, és clar, allà hi havia 8 organistes diferents, cadascú tenia una manera diversa de veure les coses, i van caldre moltes trobades i xerrades. Jo recordo una taula molt llarga i tenir tots els organistes en allà i altres implicats, doncs el prior i el majordom, i clar, perquè hi ha molts factors, també l'econòmic, el rector també, perquè com s'havia d'adaptar això a la litúrgia d'allà. I tot i que va haver-hi una bona entesa, que sempre va anar tot molt bé, perquè tots anàvem a buscar el millor per la basílica, clar, hi havia moments doncs, de que un pensava d'una manera i d'una altra. Penseu que en aquest grup hi havia doncs, gent com el pare Abat Cassià, el pare Gregori Estrada, el germà Odiló, el pare Jordi Agustí Piqué, evidentment, en Ramon Oranies, l'Andreu Martínez, la Frem de Montellà, vull dir, era un grupet doncs, ja molt consistent. Vull dir que allò, a l'hora de crear aquest projecte, doncs, va venir molt ben sostingut per moltes opinions, tot i que quan hi havia alguna desavinença, doncs, sorgia la figura del pare Abat Cassià, que una mica posava ordre i reconduïa les coses amb aquell tarannà dialogant i tot que tenia, i això ens va anar molt bé i ens va ajudar molt a configurar quin instrument feia falta, quins recursos havia de tenir, on havia d'anar col·locat, i això va ser el punt de partida doncs, perquè després nosaltres, com a organers, poguéssim fer el projecte de construcció i anéssim avançant. No és que el tanquéssim en aquell moment, perquè un projecte sempre està viu fins que no s'inaugura, perquè sempre està sotmès a canvis, no? Però doncs, ja vam poder establir molt bé les característiques d'aquest futur orgue. Hem de pensar que en aquells moments, estem parlant de l'any 2010 o així, era una època daurada pels orgues. I es va donar el cas que llocs importants que havien perdut el seu instrument, llocs com el monestir de Poblet o la catedral de Tarragona, van viure també un procés de renovació dels seus instruments amb grans instruments finançats per caixes, les caixes de pensions d'abans. En el cas de Montserrat, va ser la Caixa Penedès la que va donar el suport econòmic, la base, que després es va completar amb una campanya d'apadrinament i de col·laboració, però la base de tot això, el tret de sortida, el va donar una voluntat de la Caixa Penedès, que s'havia fusionat, em sembla, en Caixa Manresa recentment, molt vinculat per la terra, de poder completar aquest orgue.
0: Quines directrius et van donar? Quin instrument es van imaginar?
1: Ens vam imaginar tots plegats un instrument actual. O sigui, per una banda, que fos un instrument clarament català en el seu aspecte, perquè estem al rovell de l'ou de l'organeria del nostre país, amb una tradició molt llarga que ja hem explicat, i això una mica ens convidava a fer un instrument que, d'entrada, visualment fos català. Català vol dir el que he dit abans, tubs grans als costats, un cos major amb una cadireta i una sèrie de característiques que, bàsicament, els que entenem amb orgues, de seguida veiem si un orgue és català o un orgue és anglès o un orgue és italià del nord o del sur, de seguida ho detectem, no? Llavors, l'altra característica important és que fos del segle XXI. És a dir, no fem un orgue històric, no reproduïm un orgue, l'orgue de Buscar o l'orgue dels Bordons perquè no es duria enlloc. Llavors, dotar aquell instrument de tots els elements, primerament sonors, és a dir, els registres, que ens permetessin abarcar el màxim de ventall de literatura musical des de l'Escola de Montserrat del segle XVI en endavant, però després de tota l'escola universal i del gran repertori Bach, Opus II, dels barrocs, els clàssics, els romàntics. O sigui, l'orgue disposa de registres de caire més barroc, flautats principals, bordons, flautes de fusta, etc., també té altres aspectes com la batalla, on hi ha molta literatura escrita per trompeteria de batalla de la pròpia Escola de Montserrat, o registres i teclats de caire més romàntic, com un bon tercer teclat que fos expressiu. Però a la vegada pensàvem en el repertori, però sobretot la seva funció principal i per la que s'ocupa cada dia i per la que l'orgue sona unes 6 hores diàries és per l'acompanyament litúrgic. Llavors, per això el teclat de sota, el que en diem cadireta, és una cadireta molt gran i expressiva, és a dir, unes persianes d'expressió que permet graduar el volum de so en funció del cor que tingui. Si no és el mateix tenir un cor amb 4 veus que tenir un cor amb 40 veus. Llavors, això t'acaba d'ajudar, doncs, a adaptar-se. És a dir, es va fer una anàlisi de l'ús i amb això vam anar completant els registres. Tot això s'anava presentant en les successives reunions i anàvem aprovant i ajustant, doncs, les idees de cadascú.
0: Va ser fàcil ubicar-lo, trobar el lloc per l'orgue?
1: Molt complexa. Molt complexa perquè un instrument d'aquest tipus, i hem de pensar a l'orgue de Montserrat, doncs pesa 12 tones, medeix 13 metres d'alçada, i a més ubicat en un lloc on tots els catalans tenim una imatge creada, no?, de la Moreneta, un altar, un presbiteri, aquelles pintures d'en Llimona... Clar, posar un objecte nou d'aquesta envergadura i fent que respectés una mica l'espai, doncs això va portar tot un procés. Sobretot el que vam buscar és primerament la forma, que fos una forma arrodonida, una mica femenina, en el sentit de que allò és el temple de la Mare de Déu, i per tant intentar evitar les línies rectes. I després la segona cosa que vam buscar va ser el color. I vam fer un anàlisi del color, de tots els colors que hi ha a la basílica, i això ens va conduir cap a quin color havia de ser l'orgue actual, que és la fusta, se'n diu, és una fusta d'arç o maple, té un color pàl·lid, groc, una mica càlid, té un punt daurat el color, però no arriba a ser brillant, sinó que busquem que sigui una mica, que no sigui protagonista, no? I després, doncs, una altra sèrie de formes i de línies, perquè heu de pensar que no deixa de convertir un objecte així, no deixa de ser un retaule sonor, no és com un retaule, no deixa de ser una escultura. I aquesta escultura ha de reflectir i transmetre conscient i inconscientment una sèrie de coses.
0: Deies 12 tones, 13 metres, està suspès l'orgue.
1: Sí. Ajustar l'orgue en allà, una part de l'orgue sí que cau en el trifori, en el passadís que hi ha, el corredor que hi ha dalt, però la resta de l'orgue cau i queda suspès damunt l'entrada de la sagristia. Llavors, es van haver de fer unes estructures de ferro a través d'una empresa d'enginyeria que pogués sostenir tota la part de baix, però que, a més, no es bellugui gens, perquè per nosaltres un moviment d'un mil·límetre és terrible en les mecàniques. Pot fer que l'orgue et soni bum, tot de cop. Vull dir que es va fer un estudi molt seriós a nivell físic i d'enginyeria, i després, doncs, també un altre d'estètic, és a dir, totes les línies de l'orgue concorden molt amb les cornises que hi ha allà, amb els colors de les voltes i dels arcs que hi ha aquell, uns colors com daurats i una franja negra, doncs l'orgue també ho té. Hi ha una sèrie de coses que, a la millor, a simple vista no les veus, però que fan que tu sentis que allò està integrat en aquell espai. I aquest va ser un dels grans reptes físics, integrar-nos en aquest espai. I ara estic segur, i molta gent m'ho ha dit de vegades, ningú es pot imaginar la Basílica de Montserrat sense aquell instrument.
0: Això és el millor que et poden dir, no?
1: Sí, és un gran elogi. Pensa que més enllà d'això també vam treballar altres aspectes més espirituals. Tota la part de física de l'orgue, la forma dels tubs, per exemple, la línia que fan els tubs, doncs fa 3 Ave Maries, el signe d'Ave Maria és una A i una M, doncs les línies que dibuixen les puntes dels tubs posen 3 vegades Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, o fins i tot, doncs, hi ha tot un diàleg entre els tubs i les grilles i tot, que t'està dient a la veu els cants del pare i et baixarà l'Esperit Sant, una cosa que va agradar molt en el pare Abat Soler del moment, perquè estem transmetent uns missatges que no són conscients, que estan una mica com amagats, però sí que treballen. O, per exemple, el mateix lema de l'orgue, que és Sit Laus Plena, és un fragment d'un salm que el meu pare sempre havia volgut posar en algun dels instruments i jo, com homenatge amb ell, ja que ell no havia pogut fer aquest orgue, ho vaig posar com homenatge i això va agradar molt també, no? Perquè i a la part de darrere de l'orgue es pot llegir la seqüència sencera, Sit Laus Plena, Sit Sonora, Sit Jacunda, Sit Decora, i que vol dir això, que la lluança sigui plena, i ho és amb aquest instrument, no? I a la vegada t'està dient, toca'm bé, no? El que s'hi posa al davant ho té allà al faristol, Sit Laus Plena. Doncs aquest és un instrument per la pregària o per l'esperit, però fes-me servir bé.
0: És típic això de posar lema en els orgues?
1: En molts orgues, sobretot els orgues grans, sí, ens trobem amb el típic Soli Deo Gloria, o Laudete Deo in Cordis et Organo, aquests són els més típics, però nosaltres ens vam voler desmarcar una mica de tot això i donar-li aquest punt del meu pare, no? I això també va estar molt benvingut.

0: L'Orgue de Montserrat és un dels més grans de Catalunya, pel que fa al nombre de tubs, també, oi?
1: Sí, el nombre de tubs, només hi ha un orgue, dos orgues que el superen, un en funcionament, que és l'orgue de Santa Maria de Mataró, el supera en nombre de tubs, un centenar, no molts més, però no en nombre de registres o amb el tamany dels registres. Fa de mal comparar, no? Això no pots només quantificar-ho, no? Però estem parlant de dos orgues monumentals i molt importants, l'orgue de Santa Maria de Mataró el va restaurar, reconstruir el meu pare amb l'organer George Lott, i és també un instrument molt, molt considerable. Però n'hi ha un que encara és més gran, que és el del Palau Nacional de Montjuïc. És un orgue que està, diguem-ne, en stand-by, podríem dir avui. O sigui, és un orgue que està allà, però té les seves parts molt, molt fetes malbé, això, i que esperem que algun dia se li pugui donar vida. Però, per tant, responent a la pregunta que m'has dit, sí, es podia dir que l'orgue de Montserrat és l'orgue més gran o dels orgues més grans de Catalunya i el més usat, perquè serveix 6 hores al dia. L'orgue de Santa Maria Mataró no té aquesta sort, no? Però aquí per les litúrgies, per totes les coses que s'hi fan, no? I després pels cicles de concerts que es fan a l'estiu, pel nombre d'organistes que hi ha i per tot plegat, doncs es pot considerar que sí.
0: Aquest funcionament continu i intens demana un manteniment també en conseqüència, no?
1: I tant, l'orgue doncs no deixa de ser una màquina, un instrument de música, però és una màquina, i té els seus desgasts i els seus desajustos. Per una banda, l'afinació que s'ha de fer, doncs nosaltres fem 4 vegades l'any, un repàs d'afinació. Una d'aquestes 4 vegades es fa molt més profundament, dediquem més temps. I després tot el tema de mecanismes que també anem ajustant, o quan surten algun desajust, alguna peça que, doncs, que es malmet pel seu ús o pel que sigui, doncs l'hem de canviar. Però sí, sí que s'ha de tenir una cura especial. Sobretot a l'època de l'estiu, quan es fa el Festival de Música Internacional Orgue de Montserrat, un homenatge a Cassià Maria Just, el pare abat Cassià, allà, clar, venen grans intèrprets de tot el món. I és quan posem l'orgue contra les cordes. És quan més se li exigeix. És un orgue que és mixta. Es pot tocar des de dalt l'orgue amb tracció mecànica o des de baix amb una consola elèctrica. Pels concerts es fa servir l'elèctrica. Per la litúrgia, les misses com a tals també. Les vespres i altres d'això, es depèn de l'organista. Es fa servir molt i això ens obliga, doncs, a tenir l'orgue, doncs, gairebé a punt de sortir corrents en qualsevol moment, no? I bé, doncs, també per nosaltres és un repte tenir instruments que tenen un ús tan continuat i que funcionen bé i que responen bé i que estan al nivell i que estan molt lluets per totes les persones que hi van a tocar. Hi ha un llibre de l'orgue on cada organista, quan hi ve, doncs, hi posa una dedicatòria, això, i hi ha noms molt coneguts i molt famosos, doncs, que omplen d'elogis la tasca que s'ha fet, sí.

0: Han passat 15 anys des que es va inaugurar aquest orgue. Aguanta bé el pas del temps o aquesta intensitat pel que fa al seu ús fa que constantment demani revisions o fins i tot ara em parlaves que hi ha una novetat últimament vinculada a l'orgue, no?
1: Sí, hi ha una novetat en l'orgue, però no és un tema de desgast, sinó és un tema ja més pràctic, perquè la consola elèctrica que està baix en el presbiteri, cada vegada que es fan concerts s'ha de treure a la part de davant de l'altar, que és on es col·loca perquè la gent en un concert vegi el que fa l'organista, que és molt didàctic, i això doncs agrada molt, fins i tot es veu els registres que posa perquè té uns botons lluminosos i una cosa que vam crear nosaltres per aquest instrument, però que ajuda molt, té aquest aspecte didàctic. I per aquesta raó, per no haver de treure i posar cada vegada la consola, que és una mica farragós, perquè està posada doncs, en un espai molt encaixada, perquè el presbiteri de Montserrat doncs, té un espai molt just, es va decidir fer una altra segona consola, que només és pels concerts. Llavors està allà sota de l'orgue i es treu un moment i ja evita tot aquest moviment tan complicat. Per la resta, el que sí que anem fent és revisions, actualitzacions, algun canvi d'algun equipament, hem fet alguna ampliació en aquest temps amb algun dels registres, es fan repassos, vull dir, un orgue amb tanta vida doncs, està molt justificat, sí.
0: I què diuen els monjos? N'estan contents de l'orgue? Forma part de la seva vida.
1: Hi ha de tot, eh? De vegades em trobo però, així en broma, eh? Oh, aquest orgue tan dolent que heu fet, que no val per res.
0: Amb ironia, no? Suposo.
1: Clar, home, clar. Però no, home, no diré noms, però hi ha algun organista dels monjos que diu, quan torno a Montserrat me n'adono compte de l'instrument que tenim. Després d'haver-ne tocat d'altres, eh? Perquè a nivell sonor, el fet que Montserrat tampoc està en un espai tan gran, el tens molt proper, és un so que t'abraça, té uns greus molt poderosos, que és de les coses que més costa en l'organeria aconseguir que els greus t'abracin i que et facin vibrar. No? És un orgue que et fa vibrar. I això doncs, no és tan comú de sentir-ho. De vegades perquè els orgues estan més allunyats, no perquè siguin dolents, no? Però estan més allunyats per l'acústica de l'espai, que si és una sala de concerts. I en canvi, doncs, aquesta calidesa costa molt de trobar. I aquesta facilitat de tocar i resposta doncs, no és tan simple.
0: L'orgue de Montserrat és un punt culminant de la teva carrera com a mestre organer, oi, Albert?
1: I tant que sí. A mesura que em vaig allunyant, i ara estem parlant de 15 anys, doncs me n'adono compte d'això. I de com doncs, a mi m'ha marcat i una mica em defineix com una de les meves obres més importants. Clar, per a mi, pensa que jo a Montserrat m'hi passejo des de petit. És com la meva parròquia, estem al peu de la muntanya, vull dir. Però això no és raó suficient. Quan se'm va conferir aquesta responsabilitat, doncs clar, jo hi vaig posar tot el que vaig poder, però de vegades ni això seria suficient. I de vegades no tot tampoc depèn de tu. De vegades hi ha coses que et surten i no les has previst, no? Però sí que em puc considerar molt privilegiat, molt realitzat, i un moment d'aquests va ser la inauguració de l'orgue. En la inauguració d'aquest instrument va ser un acte de país. Es va fer en dues parts. Una va ser una inauguració litúrgica, una mica per la gent d'allà, per la comunitat, pels montserratins, i recordo amb molt d'estimació que es van fer els rituals que es fan de benedicció d'un orgue, un bateig, que hi ha tot en el llibre de rituals, hi ha unes invocacions per part del sacerdot i una resposta per part de l'orgue, on cada un dels organistes responia a una d'aquestes invocacions. I doncs per allà van passar tots els organistes del moment, va ser molt bonic, i després es va estrenar una salve composada pel qui abans era el director de l'Escolania, que era el Bernat Vivancos, una salve pensada doncs, també amb l'orgue, no? I amb aquell monument sonor que hi ha allà i que tant admira i tant estima el Bernat, moltes vegades n'hem parlat i ell, doncs, aquest orgue ha fet altres obres pensant en aquest orgue i l'inspira molt. Aquesta va ser la primera inauguració que es va fer en les vespres del trànsit de Sant Benet l'any 2010, i després, al cap d'unes setmanes, es va fer una inauguració més civil. Va estar presidida pel que era el cardenal Bertone, que era la mà dreta del Sant Pare, però que era cap d'estat del Vaticà. Llavors allò va adquirir un nivell d'estat i, per tant, va venir tot el govern de la Generalitat, van venir tots els bisbes de Catalunya i tota una sèrie de gent del món cultural i social, doncs, i fins i tot es va retransmetre en directe per TV3 tota la cerimònia. Vaig tenir el privilegi també de poder parlar durant un parell de minuts, presentar l'obra, i ho vaig improvisar tot, perquè era així com havia de ser, i va ser també un moment culminant de la meva carrera, i tant, i tant. I bé, no, només el fet de veure passar el temps i veure que això ha donat tants bons fruits, doncs no puc estar res més que agraït.

0: hem parlat del teu orgue, de l'orgue gran de la Basílica de Montserrat, però el teu pare també va fer orgues per Montserrat, oi?
1: Clar, el meu pare durant tota la vida va somiar en fer un orgue per Montserrat, perquè ja de jovenet ja anava a Montserrat i allí havia tingut contacte amb el pare Gregori, que va tenir una gran influència. I esclar, vulguis que no, doncs sempre la idea. Però malauradament no el va poder fer, però sí que prèviament havia fet una col·lecció d'orgues que es van anar succeint amb el temps amb aquesta fructífera col·laboració amb el pare Gregori Estrada, Germà Odiló també, però sobretot amb el pare Gregori Estrada, perquè amb ell composaven molts orgues, no només els de Montserrat. Però Montserrat va fer, primerament l'any 69, el del Cambril, que és un orgue per acompanyar sobretot les celebracions del Cambril, i allà s'hi fan tant misses com pregàries cada dia de la mateixa comunitat, els escolans hi van cada matí, vull dir que es fa servir molt. Després va fer un orgue més gran per l'escolania, un orgue amb tres teclats, uns 20 i pico registres, molt, un orgue molt especial i molt complexa amb el pare Gregori, i aquell orgue estava posat ubicat a la sala d'assaig de l'escolania, i allà es feien els assajos amb l'escolania i també els assajos dels propis organistes, perquè clar, ja podien assajar sense estar utilitzant la basílica. I després, al cap d'un temps, va venir un altre orgue que havia sigut l'orgue del meu pare a casa seva, que li va vendre amb un organista que es deia Salvador de Montellà, que era de Puigcerdà i era el director de l'institut i era organista també, però que després en Salvador de Montellà es va professar com a monjo i va fer aquest donatiu de l'orgue, i és l'orgue de l'escolania. Actualment el Salvador es diu Efrem i és el director de l'escolania, i aquest orgue serveix per l'estudi dels escolans, sobretot. Després hi ha un altre orgue que recentment ha vingut, no es va fer originalment per Montserrat, però era l'orgue que es va construir per Santa Maria del Mar, per l'Enric Gispert, i és un orgue molt petit, és un orgue portatiu, amb tres registres només, que servia per Ars Musicae i per fer tota la música antiga, tot el moviment de finals dels anys 60, i que fa relativament poc temps s'ha dipositat a Montserrat, perquè també és un punt d'irradiació musical on aquest instrument continuarà fent la seva tasca com a eina d'ensenyament i de concert.

0: Passats 15 anys, mirant l'instrument, sembla d'avui. 15 anys potser són pocs, però segueix veient-se com un instrument actual.
1: 15 anys, per la vida d'un orgue és molt poc, perquè hi ha orgues com la Catedral de Barcelona que en té gairebé 500. Tot i que per a dintre s'han anat succeint modificacions, reparacions i tal, no? però és poc. Però sí, sí que es manté aquest aspecte de... Potser per aquest treball que t'he dit abans de voler lligar estèticament doncs, tot el que és la fesomia d'aquest retaule amb tot el que és el seu entorn, que és un entorn, a més, difícil, perquè la Basílica de Montserrat, és després de la invasió napoleònica, es va reconstruir, es va fer amb uns criteris que al seu moment doncs, potser ara no es faria així, doncs amb una mica poti-poti de diversos estils, des de bizantí, gòtic i això, i després s'hi han anat incorporant obres de la Renaixença i després del segle XX i tal, i és difícil treballar en un entorn. És molt més fàcil una església gòtica de pedra total, poblet, que en un entorn així costa més, però tot i així... Dic, hi ha molta gent que no es poden imaginar aquest temple sense aquest instrument. Que si ara el traiessin és com si traiessin un queixal.
0: Doncs arribem al final d'aquest recorregut tan apassionant de l'orgue de Montserrat i la seva història. Moltes gràcies, Albert Blancafort, per compartir-la amb els oients del taller del Luthier i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres i espero doncs, que... A partir d'aquesta entrevista també podeu veure l'orgue de Montserrat una mica més complet.

0: Sentíem músiques diverses interpretades pels organistes Miquel González i Juan de la Rubia amb l'orgue Blancafort de Montserrat. Ara al final ha sonat sencera una peça de Frederic Mompou, La Pastoral, que és la cançó i dansa número 15. L'intèrpret era l'organista Juan de la Rubia. Arribem al final del taller de luthier número 400. Moltes gràcies a l'Albert Blancafort per la gentilesa de voler participar-hi i també gràcies a tota la gent, luthiers, organers, guitarrers, pianers, intèrprets, compositors, musicòlegs, col·laboradors, que al llarg d'aquests 400 programes ens han ajudat a fer-lo interessant i ens han ensenyat també que dels instruments se'n poden aprendre moltes coses. I un agraïment especial també per vosaltres, pels qui sou a l'altra banda, els qui ens seguiu fidelment setmana rere setmana. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Era Rabbit at Top Speed, una de les cançons del cicle de cançons Quatre receptes de Leonard Bernstein. L'han interpretat Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Jordi Massó ens oferia aquesta peça Foc Follet del cicle Vesprada de Ricard Lamote de Grignon.
1: Escolta. Què sents? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Programa número 774. Fa unes quantes temporades, i amb motiu dels seus 30 anys de dedicació a la música del cinema, vam dedicar diversos programes a anar resseguint la carrera musical del compositor català Carles Casas. Van ser 6 programes aquell any en els que vam sentir música de totes i cadascuna de les bandes sonores d'en Casas des dels seus primers treballs, l'any 1908, fins l'any 2002, on vam deixar interromput aquest viatge musical per la carrera d'un dels compositors millors i més importants de la música de cinema a casa nostra. Fa 2 temporades vam reprendre el viatge i vam dedicar un programa a les bandes sonores de Carles Casas d'entre els anys 2002 i 2005. I l'any passat, les dels anys 2006-2008. Enguany, no volíem acabar la temporada sense fer una jornada més en aquest recorregut musical per la carrera del que és, sens dubte, si no el millor, un dels millors compositors de música de cinema que hem tingut a casa nostra. Avui, al Violí Vermell, el dediquem a les bandes sonores de Carles Casas entre els anys 2009 i 2011.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
1: I amb en Víctor Villar, el control tècnic.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Tots els que ens seguiu des de fa temps al Violí Vermell segur que ja el coneixeu. En Carles Casas em refereixo. Però pels que no el conegueu, us direm que és un compositor nascut a Sallent, al Bages, l'any 1958, i que és, sens dubte, no em costa mai tornar-ho a repetir, un dels compositors cinematogràfics més importants que tenim al nostre país. Ha treballat amb directors de prestigi, com Gonzalo Suárez, Jaime Chávarri, Antoni Verdaguer, Ventura Pons o Jaume Balagueró, amb treballs tan destacats com El Perquè de Tot Plegat, Amic Amat, Mi Nombre és Sombra, El Sense Nom, Amor Idiota, Oviedo Express o Eloís. La seva carrera en el món de la música de cinema comprèn més de 30 anys de carrera, amb una 60ena de bandes sonores compostes i la majoria d'elles, a més, editades en disc, sent el compositor català actual que més bandes sonores ha compost

La primera banda sonora de Carles Casas, de la que sentirem música avui i, per tant, de l'any 2009, és la de la pel·lícula Eloís, dirigida per Jesús Garay, un director amb el que en Carles Casas ja havia col·laborat anteriorment. Eloís és una bonica història d'amor, una història d'amor entre dues noies. Una és l'Àsia, de 18 anys, estudiant, que fa vida d'estudiant. S'ho passa bé amb el seu grup d'amigues i té xicot. Un dia coneix una noia enigmàtica, l'Eloís. Un any després, l'Àsia respon un anunci per fer de model per a un estudiant de Belles Arts, que resulta ser la mateixa Eloís. Del retrobament i la col·laboració en sorgeix el descobriment de noves sensacions i una estreta relació que desemboca en l'enamorament. L'Àsia està feta un embolic, però finalment descobreix que allò que realment vol és estar amb l'Eloís. Les noies s'estimen, però la mare de l'Àsia, una dona dominant, no hi està d'acord i està determinada a posar fi a la seva història d'amor. I, és clar, les coses finalment no surten com estaven previstes. Mireu, per parlar-vos de la música de Carles Casas, d'aquesta música que va compondre per aquesta pel·lícula, avui serà una d'aquelles vegades molt excepcionals en les que faré servir paraules d'altri. Aquesta és la crítica que Conrado Chalabarder té escrita sobre aquesta banda sonora al seu web Mundo BSO, sempre recomanable. La traducció és meva, de l'original en castellà. Diu Conrado Chalabarder: en el cas d'aquesta partitura, Carles Casas evidencia la seva categoria com a compositor. És una creació que, en la seva aparent, només aparent, senzillesa melòdica i instrumental, aflora una enorme profunditat emocional, amb diferents sensacions que es barregen, fusionen i confonen fins a trobar un punt en comú, que és el d'una música oberta, esperançadora. I en aquest procés, el compositor pinzella de diferents colors el film. Hi ha una certa tristesa i melanconia, un moderat to romàntic i fins i tot algun toc desenfadat. Tot això amb l'absolut protagonisme del piano i d'altres instruments, com el violoncel, i també ètnics, que porten colorit el que és una partitura pura i autèntica, molt honesta en les seves pretensions, de to nocturn i de presència bellíssima. Sentim, per començar, el tema que du per títol el nom d'una de les dues protagonistes, Àsia, d'aquesta banda sonora Eloís, de Carles Casas.

Aquest era el tema titulat Àsia, de la banda sonora de Carles Casas per al film Eloís, de Jesús Garay, del 2009. I encara us en volem oferir un segon, de la mateixa banda sonora. Per cert, que m'he oblidat de dir-ho abans. Les dues actrius protagonistes d'aquesta pel·lícula són la Diana Gómez i l'Ariadna Cabrol, que estan esplèndides, com també ho està la Laura Conejero, fent de mare del personatge de l'Àsia. M'agradaria molt poder gaudir junts, vosaltres i nosaltres, doncs, d'un segon tema d'aquesta excel·lent música de Carles Casas per a aquesta pel·lícula, Eloís. Us proposo de sentir el tema titulat Esbossos en carbonet, que pertany a la seqüència en la que l'Eloís dibuixa l'Àsia i amb els esbossos es comença a dibuixar l'atracció entre elles.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: L'any 2009, Carles Casas va compondre també la banda sonora per al film del director Ramon Térmens titulat Negre Buenos Aires. La pel·lícula, protagonitzada entre altres per Francesc Garrido, Daniel Faraldo i Natasha Yarovenko, és una coproducció espanyola i argentina que ens narra les vicissituds de Jordi Puigmartí, un executiu d'una multinacional a Barcelona que està en plena crisi personal i professional, però que encara té una oportunitat de seguir endavant si signa un contracte milionari amb el govern argentí. Decidit a aconseguir-ho, viatja a Buenos Aires en plena època del corralito financer. Per als que no sapigueu a què em refereixo, es tracta d'una de tantes crisis financeres, econòmiques, polítiques i socials que ha viscut l'Argentina. I allà comença a endinsar-se en Jordi Puigmartí en les altes esferes del poder. A més de conèixer persones influents, Puigmartí s'acaba enamorant de la dona equivocada i per tot plegat anem veient com sembla que haurà de pagar un preu força alt per la seva ambició. Estem parlant, doncs, d'una pel·lícula d'argument fosc, tèrbol, molt urbana, bonaerense, i per a ella en Carles Casas compon una música també molt urbana, plena de ritme i d'estructures musicals plenes de tensió, amb l'obligat bandoneó per dotar de color local una ubicació sonera que ens identifiqui amb el Buenos Aires on passa l'acció. Com a immillorable carta de presentació d'aquesta banda sonora de Carles Casas, Negro Buenos Aires, sentim el tema que obre el disc de la banda sonora, el tema titulat El Maletín.

La banda sonora negra Buenos Aires és, per ella mateixa també, un compendi en el que hi podem trobar tots els estilemes musicals de Carles Casas. Sentint-la, podem anar identificant les diferents maneres d'entomar les peces musicals que sol adoptar aquest compositor. Un dels seus recursos és l'autorreferenciació. Per exemple, en aquesta banda sonora, en alguns moments, com l'inicial i d'altres, del tema titulat Cena en el Tigre. També en aquest tema hi serà present el jazz, una de les claus vocacionals de Casas, de les que n'és expressió sempre que pot.

Sentim encara un quart tema de la banda sonora de 2009 de Carles Casas, Negra Buenos Aires. En aquest cas, el que seria el tema romàntic de la banda sonora, el titulat Ànima. Aquest amb el protagonisme destacat del violí i del piano, que sempre, en la música de Carles Casas, són com una mena de dualitat, m'atreviria a dir, masculina i femenina del compositor. I sempre aconseguint moments de gran sentimentalitat, d'una bellesa que surt de dins, que no podria ser autèntica si no vingués d'una manera de mirar, que és el que en el fons fa sempre aquest compositor, traduir en música una mirada que ve de dins i només de dins.

El darrer tema que sentirem de la banda sonora de Carles Casas per a la pel·lícula Negre Buenos Aires recull l'element que ens faltava per mostrar de l'estil propi d'aquest compositor, la recurrència, les maneres, estructures i sonoritats del barroc i la seva incorporació als seus propis postulats musicals. Un tipus de temes, aquests, molt efectius, que alhora que doten a les bandes sonores en les que s'inclouen una pàtina com d'elegància i de solera, no deixa de ser una música molt moderna en els seus plantejaments. I sempre, sempre, no oblidem que estem parlant de Carles Casas, amb molta qualitat. Sentim el tema titulat I se'n van anar tots.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: També de l'any 2009 va ser A la deriva, una nova col·laboració entre el compositor Carles Casas i el director de cinema Ventura Pons. A la deriva és un film que té per protagonista l'Anna, interpretada per l'excel·lent actriu Maria Molins, que ha tornat a Catalunya després de passar 2 anys treballant a l'Àfrica per a una ONG. En tornar, troba una bona feina com a guarda de seguretat d'un exclusiu balneari de luxe. Però la seva vida personal no va bé des de que va trencar amb el seu marit. L'Anna, més enllà de la seva feina, és una nòmada urbana que viu en una caravana que li han deixat. Però tot això canvia quan comença una relació força truculenta amb un jove malalt que està en el balneari on ella treballa, ingressat per ordre judicial. De la banda sonora de Carles Casas de A la deriva no hi ha enregistrament en disc compacte, per la qual cosa he hagut de recórrer a oferir-vos el tema dels crèdits inicials procedent directament del film. Dues coses al respecte. La primera, el tema i els crèdits comencen amb imatges de camps de refugiats i de persones que passen ganes a l'Àfrica. I sentirem, per exemple, plors de nens de fons. I la segona, pels que esteu avesats a la música d'en Casas, sentireu com el tema reprèn la tonada d'algun altre tema conegut d'en Carles. Aquelles coses que fa ell, que confereix a la seva obra tot un sistema de referències d'un únic univers propi musical.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: I així arribem al 2011 i a la nostra darrera banda sonora de Carles Casas d'avui. Es tracta també d'una pel·lícula dirigida per Ventura Pons, en aquesta ocasió la titulada Mil cretins. Bé, de fet, aquesta va ser l'última banda sonora de Carles Casas per a una pel·lícula de Ventura Pons, després d'una relació de col·laboració professional ininterrompuda de més de 20 anys. I això es va notar molt i massa en la resta de pel·lícules de Ventura Pons, amb un cinema que va decaure força, potser amb alguna excepció. A Mil cretins, Ventura Pons adapta al cinema el llibre de contes homònim de l'escriptor Quim Monzó. Feia 16 anys, el 1995, en Ventura Pons ja havia fet una pel·lícula adaptant contes d'en Quim Monzó. En aquella ocasió va ser El perquè de tot plegat, un film que va tenir gran èxit internacional i amb una extraordinària banda sonora de to minimalista de Carles Casas. Amb Mil cretins es repeteix la fórmula cinematogràfica, amb una comèdia molt coral, en episodis, estructurada en tres parts, amb un ampli repartiment encapçalat per Francesc Orella, la Julieta Serrano, en Jordi Bosch, la Clara Segura, en Joan Crosas, la Mar Ulldemolins, en Joan Borràs, la Carme Molina, entre molts altres. Per a Mil cretins, Carles Casas va compondre una banda sonora bàsicament de jazz. Un jazz molt, diguem-ho així, força despreocupat, deixat anar, lleuger en el to i fins i tot en alguns moments diria que humorístic. En alguns moments, en alguns dels temes, per cert, amb una certa vocació a les formes o a l'esperit de Henry Mancini. En d'altres, més pròpiament, de banda de jazz en concert. Si us sembla, en aquest sentit, sentim el tema dels crèdits finals d'aquesta banda sonora Mil cretins, de Carles Casas.

Carles Casas, a la banda sonora de Mil Cretins, té dos temes en els que recupera l'esperit minimalista que 16 anys abans havia encetat amb el perquè de tot plegat. Un d'ells és el tema titulat Cretins, que és un tema que, amb l'aroma del record del tema més conegut del perquè de tot plegat de feia 16 anys, elabora una peça que actua igual, però amb el bagatge dels anys transcorreguts i, per tant, amb la mirada força transformada. El segon, que és el que us proposo de sentir ara, és el titulat Nocturn, més complexa que l'altre, on a les estructures minimalistes molt, molt agermanades en la manera de les de Michael Nyman, hi fa lliscar durant un període del tema un saxòfon excèntric de vocació jazzística. Partint que a mi el minimalisme musical m'agrada moltíssim, aquest tema em sembla especialment interessant. Em sap greu pels que no suporteu el minimalisme o se us fa pesat, i aquest dura gairebé 5 minuts, però de debò que penso que val la pena sentir-lo. I si no, ei, que tampoc no passa res, feu una pausa de 4 minuts amb 50 segons i ens retrobem pel tema final del programa i després poder-nos acomiadar.

Arribem a la nostra última audició i arribem al darrer tema que us volem oferir d'aquesta banda sonora del 2011 de Carles Casas, Mil Cretins. I crec que no cal que en digui gaires coses quan sentiu com es titula. Bachiana, és a dir, a la manera de Bach, del compositor Johann Sebastian Bach.

Doncs bé, d'aquesta manera tan rodona, fins aquí aquest violí vermell d'avui, que hem dedicat a les bandes sonores de Carles Casas dels anys 2009 a 2011. Ja ho heu vist, si és Carles Casas, és bona música i feta de debò. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui tenim una convocatòria amb la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Noruega, que amb la mezzosoprano Marianne Beate Schelland ens oferirà el cicle de cançons Les nits d'estiu, d'Héctor Berlioz. I a la segona part, la càlida i optimista segona sinfonia de Jan Sibelius. Tot això en una proposta singular. Interpretarà les dues obres sense director. L'enregistrament el va fer la Ràdio Noruega el març del 2023 a la seva sala de concerts d'Oslo i el sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquests últims anys, la mezzosoprano noruega Marianne Beate Schelland s'ha convertit en una de les cantants més famoses d'Escandinàvia. Treballa habitualment en prestigioses agrupacions de música antiga, com ara Ànima Eterna, l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín, el Concerto Köln, el Cor de les Ries de Berlín, l'Orquestra dels Camps Elisis, el Collegium Vocal de Gant o el Collegium Bach del Japó. Però també col·labora amb les orquestres noruegues, la Filarmònica d'Oslo, la Barroca Noruega, la de Cambra Noruega o la que ens acompanya avui, l'Orquestra de la Ràdio Noruega, amb la qual s'ha preparat el poètic cicle de cançons Les nits d'estiu, d'Héctor Berlioz, una obra del romanticisme tardà en què la natura ofereix un escenari pels sentiments del compositor. Les nits d'estiu és un dels primers cicles de cançons amb orquestra. Va arribar al 1856, abans que els cicles de cançons orquestrals de Mahler o Ravel. Els textos són del poeta parisenc Théophile Gautier. Les sis cançons són Villanelle, L'espectre de la rosa, A les llacunes Lament, Absència, El cementiri clar de lluna i L'illa desconeguda. Són cançons que no representen nits d'estiu suaus, com

La mezzosoprano noruega Marianne Beate Schelen, al costat de l'orquestra de la Ràdio Noruega, ens ha ofert el cicle de 6 cançons Les nits d'estiu, opus 7 d'Héctor Berlioz. A la segona part, altre cop sense director, l'orquestra de la Ràdio Noruega ens ofereix l'obra del compositor finlandès més estimat de tots els temps, Jan Sibelius, que és alhora un dels autors simfònics més importants del segle XX. En una feliç estada a Itàlia, poc després de l'exitosa estrena del poema simfònic Finlàndia, Jan Sibelius va començar a compondre el 1901 la Simfonia número 2. Era un moment de restriccions i sancions dels russos cap a la llengua i la cultura fineses. A Finlàndia, aquesta obra, amb un final grandiós i solemne, es va associar a la lluita per la independència. Popularment se la coneix com la Simfonia de la Independència. De fet, Sibelius va dir que aquesta segona simfonia és una confessió de l'ànima. La música de Jan Sibelius sovint sona apassionada, però rarament tan extrovertida com aquí, perquè la segona simfonia, a més de l'emotivitat ombrívola i nòrdica, també hi sentim l'exuberància mediterrània. La música sembla il·luminada pel cel mediterrani, recordem que la va compondre a Itàlia. Els moviments són allegretto, tempo andante ma rubato, vivacissimo i finale allegro moderato. Quan es va estrenar el 1902 a Helsinki, ja va rebre molt bona acollida i avui és encara la Simfonia de Sibelius més aclamada. Simfonia número 2 en re major, opus 43, una obra de Jan Sibelius interpretada per l'orquestra de la Ràdio Noruega.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 2 en re major, opus 43, una de les sinfonies més optimistes del compositor finlandès Jan Sibelius. Avui, l'orquestra de la Ràdio Noruega, amb la mezzosoprano Marianne Beate Schellen, ens ha ofert a la primera part del cicle de cançons Les nits d'estiu, d'Hector Berlioz, i a la segona, aquesta càlida i optimista segona sinfonia de Jan Sibelius. Tot això en una proposta singular, ha interpretat les dues obres sense director. L'enregistrament el va fer la Ràdio Noruega el març del 2023 a la seva sala de concerts d'Oslo i ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Dediquem la pròxima mitja hora a sentir el pianista Joaquín Achúcarro. Ens oferirà la fantasia en do major opus 17 de Robert Schumann, obra completada el 1838 com a homenatge a Beethoven i dedicada a la seva estimada Clara Wieck.

0: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Benvingudes, benvinguts una vegada més a una tarda a l'Òpera, que per 24a temporada es presenta a la sintonia de Catalunya Música, de la mà dels qui ho farem possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Avui un nou programa d'aquesta sèrie que dediquem al que anomenem l'edat d'or de la fonografia operística, amb gravacions que van de 1950 aproximadament fins a final del segle XX. Cantants masculins, femenins, que han protagonitzat aquesta etapa daurada de la discografia. I avui ens anem en el terreny més agut o més sobreagut de la corda masculina, el tenor líric lleuger, i anem precisament al que seria l'antecedent directe de Juan Diego Flórez, i és que el Perú ha donat grans noms de la lírica, el mateix Juan Diego Flórez, que seria un dels grans noms de l'última generació, abans un altre gran tenor líric lleuger, com seria Ernesto Palacio, i abans el cantant al qui avui volem dedicar el programa. Parlem de Luis Ernesto Alba Talledo, conegut internacionalment amb el nom artístic de Luigi Alba.

Luis Ernesto Alba Talledo, conegut, com dèiem, amb el nom de Luigi Alba, Lucho, pels amics, va néixer a Lima, la capital del Perú, el 10 d'abril de 1927 i moriria a la mateixa ciutat el 15 de maig de l'any 2025. Especialista en Mozart i en Rossini, Luigi Alba va assolir fama en papers com el Don Ottavio del Don Giovanni de Mozart, que sentim de fons, o també el Comte d'Almaviva del Barber de Sevilla. Donizetti, Rossini i Mozart van ser els grans papers, els grans compositors que va abordar Luigi Alba al llarg de la seva dilatadíssima carrera, per bé que va fer també incursions, per exemple, en el Fenton del Falstaff de Verdi o en el Paulino del Matrimoni Secret de Domenico Cimarosa. Tot això fins l'any de la seva retirada, a una edat realment provecta, tenint en compte que era un tenor líric lleuger i que es va retirar l'any 1989 amb 62 anys. Va servir durant un temps a l'armada peruana abans de concentrar-se en la carrera musical. Havia estudiat música al Conservatori Nacional de Lima amb Rosa Mercedes Ayarza de Morales i va debutar operísticament amb una sarsuela, en concret amb Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba, amb 22 anys. Això seria a Lima l'any 1949. El pas decisiu d'Alba va ser quan es va traslladar a Milà l'any 1953, on va ampliar estudis, entre d'altres, amb Ettore Campogalliani, i va debutar, el seu debut europeu seria el Teatre Nuovo de Milà, atenció, com a Alfredo de La Traviata l'any 1954. Però podríem dir que el veritable gran moment de Luigi Alba, que el consolidaria com a tenor líric lleuger, seria amb el Paulino, el protagonista masculí d'Il Matrimonio Segreto de Domenico Cimarosa. Sentim precisament d'aquesta deliciosíssima òpera estrenada a Viena el 1792, l'ària Pria che spunti in cella

La veu de Luigi Alba al servei d'aquest Priac Spunti in Cielo Aurora, que canta Paolino, el matrimonio segreto de Domenico Cimarosa, en la cèlebre gravació de 1957 dirigida per Nino Sonzogno davant de l'orquestra de la Scala de Milà, teatre on Alba havia debutat el 1956 en el paper de comte d'Almaviva del barber de Sevilla de Gioachino Rossini, paper pel qual es va conèixer i se'l va admirar internacionalment. Va protagonitzar també memorables ballades d'òpera en diferents teatres i festivals internacionals, tant d'Europa com als Estats Units. A Glyndebourne, per exemple, va debutar com a Nemorino de Desir d'Amore, un dels papers que també li va reportar grans èxits amb un estil que va impregnar amb d'elegància i de bon gust al servei del personatge i de l'òpera del compositor italià. Un estil elegant i refinat que eren especialment adequats per al personatge de Nemorino. I, és clar, evidentment, ara toca escoltar-ne l'ària principal, la furtiva làgrima del segon acte, en aquesta versió en què Luigi Alba és acompanyat novament per l'orquestra de la Scala de Milà dirigida per Tullio Serafin en una gravació en estudi feta l'any 1959.

celebèrrima ària i podríem dir també celebèrrima interpretació, perquè es considera d'absoluta referència aquesta versió que Luigi Alva feia de l'òpera o del personatge de Nemorino de l'ària Una furtiva làgrima, ara sí, de l'òpera L'Elisir d'amore de Gaetano Donizetti. En aquest enregistrament, com dèiem, referencial amb l'acompanyament de l'orquestra de la Scala de Milà i la direcció de Tullio Serafin de l'any 1959. Tres anys més tard, Luigi Alva debutava a la Philadelphia Lyric Opera Company com a comte d'Almaviva, del Barber de Sevilla, i el 1964 debutava amb el paper de Fenton de l'òpera Falstaff de Verdi al Metropolitan de Nova York, un teatre on va cantar entre 1964 i 1975, acumulant més de 101 representacions. La veu de Luigi Alva, ja ho podeu comprovar, és una veu de tenor lírico lleuger, conegut per la seva claredat en la dicció, el fraseig elegant, i al mateix temps una veu que, malgrat no ser especialment gran, es podia projectar suficientment. Enregistraments que va protagonitzar Luigi Alva, moltíssims, tant en disc com també en televisió, per exemple, la cèlebre transmissió de Così fan tutte des de la Scala de Milà de l'any 1955 amb el paper de Ferrando. I poques vegades Luigi Alva va fugir del seu repertori habitual, com dèiem, Mozart, Rossini, Donizetti i també el Verdi del Falstaff en el paper de Fenton. Unes interpretacions memorables, per exemple, les que feia, ho dèiem al principi, del paper de Don Ottavio, del Don Giovanni de Mozart, del qual ara sentirem en primer lloc l'ària que servia com a encapçalament de la introducció d'aquest programa del primer acte, l'ària de La Sua Pace, en la cèlebre i llegendària gravació dirigida per Carlo Maria Giulini l'any 1961, amb acompanyament de la Filharmonia Orquestra.

Aquest de la Sua Pace Mozart el va escriure l'any 1788 per la reposició del Don Giovanni a Viena, i és que l'ària Il mio tesoro va ser considerada pel tenor que l'havia de cantar a Viena excessivament difícil. Però normalment, quan es canta Don Giovanni, s'incorporen les dues àries, el de la Sua Pace, que hem escoltat ara, amb el mio tesoro del segon acte. La veu de Luigi Alba es posa aquí al servei de les agilitats i de les ornamentacions característiques d'aquesta ària de Don Ottavio, amb acompanyament novament de la Filharmonia Orquestra i la direcció musical de Carlo Maria Giurini en aquesta mítica gravació del Don Giovanni l'any 1961.

gravació de 1961 de l'àrea de Don Ottavio, Il mio tesoro, integrada en la versió integral del Don Giovanni que dirigia Carlo Maria Giulini davant de la Filharmonia Orquestra. La veu de Luigi Alba amb aquestes agilitats característiques d'aquesta pàgina memorable del paper del personatge de Don Ottavio. Un dels papers que, juntament amb el Ferrando del Così fan tutte, amb l'Alessandro d'Il re Pastore, amb el Tamino de la Flauta Màgica o amb el Belmonte del Rap del Serrall, constitueixen el repertori mozartià a mans de Luigi Alba. Seguim amb el repertori mozartià i ara escoltem una ària de Così fan tutte, en aquesta ocasió una aura amorosa que canta Ferrando al primer acte del drama jocoso que tanca la trilogia Mozart de Ponte. En aquesta ocasió, una gravació de 1971 davant de la New Philharmonia Orchestra que dirigeix Otto Klemper.

I després d'aquesta aura amorosa que canta Ferrando, el primer acte de Così fan tutte, en la que sentíem la veu de Luigi Alba, en aquesta gravació de l'òpera mozartiana, gravació de 1971 amb la direcció musical d'Otto Klemperer, tanquem el bloc mozartià retrocedint 8 anys abans, però ara per abordar el repertori alemany de Mozart, que Alba també va interpretar, potser no tant com l'italià, però amb el que sí es va convertir també en un intèrpret de referència. Per exemple, el paper de Belmonte, del Rapte al Serrall. Escoltarem ara una interpretació en directe feta a l'òpera de Viena l'any 1963 de l'escena i el recitatiu i l'ària Constanze, o wie Ängstlich, o wie Feurig, que canta Belmonte al primer acte. En aquesta ocasió, la direcció musical és a càrrec de Miltiades Caridis.

Miltiades Caridis dirigia aquesta interpretació del Rapte al Serrall de Mozart a l'Òpera de Viena l'any 1963 i sentíem la veu del gran Luigi Alva al servei d'aquest Constanze Obienslicht Obifeudig que canta Belmonte al primer acte del Singspiel Mozartià. I, òbviament, hem d'abordar el repertori rossinià del que Luigi Alva va ser un autèntic referent en òperes com, evidentment, el Barber de Sevilla, però també la Cenerentola, l'Italiana in Algeri i tants altres. De la versió que va fer Claudio Abbado l'any 1972 del Barber de Sevilla en una gravació distribuïda per Deutsche Grammophon i també filmada cinematogràficament amb direcció del gran Jean-Pierre Ponel al costat de Hermann Prey, Teresa Berganza, Paolo Montarsolo i Enzo Dara, sentim la primera de les dues serenates que canta el Comte d'Almaviva al primer acte de l'òpera, la pràcticament àrea de sortida Ecco Ridente. Agilitats esplèndides, pirotècnia absoluta, la que desplega Luigi Alva en aquesta serenata acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Claudio Abbado.

Això s'enregistrava l'any 1972, dirigida a Claudio Abbado davant de l'Orquestra Simfònica de Londres i el tenor era Luigi Alva. Aquest Ecco Ridente, la primera de les dues serenates que canta el comte d'Almaviva al primer acte del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini. El mateix any, la mateixa orquestra, el mateix director i pràcticament el mateix equip vocal, Luigi Alva, Teresa Berganza, Paolo Montarsolo, protagonitzaven un enregistrament també memorable i d'absoluta referència de la Cenerentola, de la que sentim l'ària del comte Ramiro del segon acte, Sì, ritrovarla io giuro, novament amb la veu pirotècnica de l'incomparable Luigi Alva.

Sí, retrobar-la, io juro, així canta el comte Ramiro al segon acte de la Cenerentola de Rossini, la seva voluntat de retrobar Angelina, la ventafocs de la que s'ha enamorat. Era la veu de Luigi Alva amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Claudio Abbado en aquesta gravació del segell Deutsche Grammophon de 1972. El Rossini del Barber de Sevilla, de la Cenerentola, de l'Italiano in Algeri, els Mozarts de Don Giovanni, Così fan tutte, Rei Pastor, Flauta Màgica, Rapte al Serrall, els Haydns també, d'òperes com L'Isola Disabitata, La Fedeltà Premiata, Il Mondo della Luna, Lo Speziale, El Cimarosa del Matrimonio Segreto, de l'Estuzia Femminili, també el Beppe di Pagliacci, de Leoncavallo, fins i tot el Venedor de Cançons de Il Tabarro, La Traviata, el paper de Fenton de Schubert, el Nemorino de l'Elisir d'Amore, l'Ernesto del Don Pasquale, serien alguns dels papers emblemàtics de Luigi Alva. Un home que l'any 1980 va fundar l'Associació Prolírica del Perú a Lima, del que va ser director artístic durant diversos anys. Es va retirar dels escenaris l'any 1989, però va seguir actiu, patrocinant, per exemple, el Premi Luigi Alva per a joves cantants i impartint també classes magistrals en diverses ciutats llatinoamericanes, nord-americanes o fins i tot també europees, entre d'altres Barcelona, on el recordem a l'ESMUC al costat d'unes classes memorables al costat de Teresa Berganza. I va ser també, evidentment, jurat en diversos concursos de cant, per exemple, el nostre Francesc Vinyes. Ara escoltarem de nou Luigi Alva en una interpretació donizetiana, en aquesta ocasió el Cerquero lontana terra que canta Ernesto al Don Pasquale de Donizetti, una gravació dirigida per Silvio Barbiso davant de l'orquestra de la Rias, en una gravació feta l'any 1972 en el context d'un telefilm sobre l'òpera donizetiana.

Cercherò lontana terra, pobre Ernesto, amb aquesta ària que Donizetti li regala per l'òpera Don Pasquale, amb una gravació que sentíem de 1972 procedent d'un telefilm sobre Don Pasquale dirigit musicalment per Silvio Brevisó i amb l'Ernesto, el gran Ernesto, que va ser el grandíssim Luigi Alva. I acabem amb el fermall d'or que no podia ser altre que a la rossiniana manera. Les agilitats en forma de corxeres i semicorxeres en aquesta serenata L'eco ridente que sentíem abans i de la que destaquem aquest fragment de la gravació de 1972 dirigida per Claudio Abbado.

Ens deia des del micròfon intern Oriol Pinart, mai havia sentit cantar així. Oriol Pinart, pren nota. Ell, juntament amb qui us ha parlat, Jaume Radigal, és un dels artífexs d'aquesta tarda a l'òpera, que ara s'acomiada de tots vosaltres a la sintonia de Catalunya Música. Gràcies per la vostra atenció i per haver seguit fins aquí aquest programa que hem volgut dedicar al grandíssim Luigi Alba. Sigueu feliços.

0: És una de les 9 cançons populars catalanes, Una cançoneta nova, d'Eduard Toldrà, i la sentíem en la versió de la soprano valenciana Isabel Monar. L'acompanyava Concha Sánchez Ocaña.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Bona nit. El viatge jazzístic d'avui ens portarà fins una escena ben poc coneguda a casa nostra, la de la capital de Sèrbia. Ho farem al costat del quintet del contrabaixista Milos Čolović, un músic format a Belgrad i a Graz que just acaba de debutar amb el seu primer àlbum, To the Beat of My Footsteps, el treball que presentava en directe en aquest concert que la ràdio de Belgrad va gravar en directe als seus estudis el 7 de maig de l'any passat.

La plataforma d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusions permet avui d'assistir a l'estrena en directe de The Beat of My Footsteps, un projecte del nou Bob Servi liderat per Miloš Ćolović, autor de la música, que desplegarà al costat del pianista Andreja Hirsić, del bateria Miloš Gravatinić, el trompetista Ivan Radivojević i el saxofonista Ratko Obradović. Quintet de format clàssic, aquest que Ćolović ja ha creat per tocar la seva música amb fortes influències de les bandes dels 60s. Andrew Hill o Wayne Shorter són els seus referents. Tot a punt, doncs, per sentir el llenguatge nord-americà vist des de l'òptica dels nous jazzistes serbis. Comença el concert.

Doncs aquest primer tema que sentíem es diu Cimmeria i el contrabaixista Milos Cholovich ens proposava aquest viatge musical a la regió mítica associada a la foscor i a la boira descrita per Homer a la seva Odissea. Primera peça del concert del quintet de Milos Cholovich des de l'estudi 6 de la Casa de la Ràdio a Belgrat, convertit per aquesta ocasió en club de jazz.

Monsieur de Bordeaux, el senyor de Bordeus, un altre dels temes originals de Milos Cholovic per al projecte de quintet que avui estem sentint en directe. Aquesta banda sèrbia que integren, a més de Cholovic, el pianista Andreja Hristić, el bateria Milos Gravatinić, el trompetista Ivan Radivojević i el saxofonista Ratko Obradović.

0: Aquests dos temes que el quintet de Milos Xolòvic tocava enllaçats ens obrien una altra vegada aquests universos foscos de la mitologia. Xolòvic els va escriure per al treball Paleontology del trio Soothsayer. És una altra de les seves bandes estables, un trio amb el qual l'any passat debutava justament amb aquest Paleontology. El primer, Like Tottenham Flemish Purgatory, i el segon es deia Grimem Grizzly, tots dos títols descrivint ambients ombrívols, foscos i tenebrosos.
1: 1, 2, 1.

Doncs el concert havia fet un gir ara amb una versió, la del blues One for Amos, del contrabaixista nord-americà Sam Jones, que és, sens dubte, un dels referents del serbi Milos Cholovic, el protagonista d'aquest concert que estem sentint avui des de la Casa de la Ràdio de Belgrat.

Antó de Balada, Miloš Šolović i el seu quintet tocaven ara To the Beat of My Footsteps, aquest tema original del contrabaixista que posa nom a l'àlbum que estan presentant amb el seu quintet en directe en aquest concert des de Belgrat.

The Dreadful Moths, les arnes de l'horror. Aquesta imatge de les papallones nocturnes d'aire terrorífic que tanquen el concert del quintet del baixista Miloš Cholovič amb el seu quintet. El pianista Andrei

Ristich, el bateria Milos Gravatinic, el trompetista Ivan Radivojevic i el saxofonista Ratko Obradovic. Enamorat de la ciència-ficció, Cholovic va publicar l'àlbum The Beat of My Footsteps, aquest batec de les meves passes, al febrer d'aquest 2025 al segell italià Amma Records. I des d'aleshores l'ha estat presentant en directe en concerts com aquest que hem sentit avui des de l'estudi 6 de la Ràdio Sèrbia a Belgrat, convertit, com hem anat explicant, en club de jazz per aquesta ocasió.

0: Doncs deixem aquí la sessió de Jazz en Viu d'avui, aquestes sessions d'estiu que demà ens portaran fins la Concert House vienesa per recuperar el concert que en el cicle Jazz in Concert House hi oferia el guitarrista Julian Leitch en trio amb Jorge Röder i Dave King. Us hi espero, amb en Josep Aymí com a company de viatge i a les 11 en punt. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor, opus 15 de Johannes Brahms. El sentim en la versió de Christian Zimmermann, piano, i l'Orquestra Filharmònica de Berlín, sota la direcció de Simon Rahl.

Sentíem el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor opus 15 de Johannes Brahms en la versió de Christian Zimmermann, piano, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigia Simon Rattle.

0: Catalunya Música.
1: Continuem amb música de cambra del compositor rus Piotr Ilich Tchaikovsky. L'any 1871 va compondre el quartet de corda número 1 en re major, opus 11. El sentim tot seguit en la versió del Kuss Quartet.

0: Música de cambra esplèndida del compositor rus Piotr Ilich Tchaikovsky era el quartet de corda número 1 en re major opus 11, tal com l'interpretava el Kuss Quartet.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir el cicle de cançons Les nits d'estiu, opus 7 d'Héctor Berlioz, en la versió per a veu i orquestra, una obra de l'any 1856 sobre textos de Théophile Gautier. Sentim-ne la versió de Victòria dels Àngels al costat de l'Orquestra Simfònica de Boston i dirigida per Charles Munch. És un enregistrament de l'any 1955.

0: Hem sentit el cicle de cançons Les nits d'estiu, opus 7 d'Héctor Berlioz, en la versió per a veu i orquestra, a càrrec de Victòria dels Àngels, soprano, i l'Orquestra Simfònica de Boston, sota la direcció de Charles Munch. És un enregistrament de l'any 1955.
1: Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanya la Simfonia per corda número 1 en do major de Félix Mendelssohn, tal com l'interpreta The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.